0: Com esteu? Que gaudiu, que descanseu, tots els que teniu festa, i a passar una bona estona de ràdio amb el que t'hi jugues fins a les dues. Fins a les dues, avui, com que sabem que molts esteu patint per aquesta aturada de seleccions, pels quilòmetres i els partits que hauran de fer els internacionals del Barça, i específicament molts hem detectat que patiu per Rafinha, li hem dedicat una cançó.
1: Sí, nois. Hem d'intentar que no se'ns trenqui, eh? Molt important.
0: La cantes tu, Pau?
1: Sí, som-hi tots. Vinga.

0: 12 i 13, escolteu el que t'hi jugues, a Ser Catalunya, d'aquí un moment, la passada enrere amb el nostre capità, José Mari Vaquero, a Ser Catalunya, com us dic, fins a les 2 del migdia. Hi ha gent, pel que llegeixo al xat, que es pensava que avui fèiem festa, com si en féssim algun dia.
1: En fem.
0: Home, ja, però el que t'hi jugues sempre s'emet, de dilluns a divendres.
1: El que t'hi jugues sempre s'emet. En tot cas, quan són festes nacionals, catalanes o espanyoles, aleshores el que t'hi jugues, el que fem és la segona part, la fem amb una edició del més destacat del que t'hi jugues, que la fan Vermo. Però els dies com avui, que és festa a Catalunya, com que som... Perdó, que és festa a Barcelona...
0: Hi ha
1: com
0: un altre
1: som,
0: lloc, també.
1: Però com que som Ser Catalunya, doncs aquí estem.
0: Clar, perquè si no també hauríem de fer festa, per exemple, dimarts vinent, que és 29 de setembre, que és festa a Lleida.
1: O Santa Tecla.
0: Ah.
1: Doncs no.
0: No farem festa a Barcelona i als altres llocs de Catalunya, no.
1: Entesos.
0: Quedat clar. En tot cas, un o altre treballa.
1: Sempre.
0: I un o altre fa el que t'hi jugues.
1: I qui no està content envia un burofax.
2: Ah, sí?
0: Després el llegim i el llancem a la paperera, però...
1: Estan tots allà.
0: Aviam, en les últimes hores hem explicat a Ser Catalunya... Oriol Soler, què tal, com estàs?
3: Què tal, sigui bon dia.
0: El cas d'un equip de futbol que juga en una lliga d'aquestes d'amics, en aquest cas al barri d'Horta, a Barcelona, que es diu el Bayern de los Caídos, així és com juga la lliga, però el club o l'equip té un altre nom, que és Mingo Rubio Balompié, que és el cementiri on està enterrat Franco. Explica'ns la història.
3: Doncs bé, el que hem sabut l'última hora és que un col·lectiu d'advocats experts en memòria històrica ha decidit portar a la fiscalia aquest equip amb aquest nom. El motiu és que consideren que podria haver-hi un possible delicte d'odi, pel que tu deies, primer pel nom de l'equip, aquest Mingo Rubio Balompié, en referència al cementiri on es va enterrar Franco després de treure les seves despulles del Valle de los Caídos, i aquest és el nom que feien servir a la Lliga, al registre oficial, però el nom col·loquial que feien servir entre ells era Bayern de los Caídos. I alhora, a l'escut d'aquest equip, fins fa pocs dies, hi apareixia també un Vítor franquista, una gran V baixa vermella que utilitzava el dictador per celebrar les seves victòries a la Guerra Civil. Ara l'han retirat, aquest escut, davant de la queixa d'un equip rival als organitzadors, que ens han explicat doncs, per què havien denunciat que no volien acceptar aquesta simbologia franquista.
4: Cuando estuvimos mirando a través de la web los equipos que participaban en la liga y nos dimos cuenta que había uno con el nombre de Bayern de los Caídos, y luego ya nos dimos cuenta que muchos de los integrantes del equipo pues eran representantes públicos de partidos de extrema derecha, de Vox en concreto.
3: Doncs això és el que deia, que crec que és l'altra part important també de la notícia, que hi ha dos alts càrrecs de Vox a Barcelona que formen part d'aquest equip. Un d'ells és el vicepresident provincial del partit d'ultradreta, Juan Cremades, que també és assessor legal de Vox, i l'altre és Carlos Oliva, que és conseller del districte de Sarrià. Nosaltres hem trucat a Vox per preguntar com justificaven aquesta simbologia franquista en aquest equip amateur, en aquesta lligueta que juga al Velòdrom d'Horta, i el que ens diuen és que clarament és un nom humorístic, li treuen importància a la simbologia franquista, i fins i tot ens han enviat una llista de noms que per ells són el mateix que Bayern de los Caídos. Si voleu, us els recito tots, els que ens han donat
0: aquesta
3: com a argument.
0: Aquesta és la resposta de Vox.
3: Aquesta és la resposta de Vox, literal. És el mateix que altres equips com Aston Villa, Intermitente, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Celta de Vigo, Nottingham Prisa, Maccabi de Levantar, Steaua del Grifo, Olympique de Mareo, Real Barril, Deportivo de la Resaca, Atlético Sin Fondo o Sporting de Cubatas. Per ells, doncs, aquesta simbologia franquista és això, només una broma. Veurem si finalment la justícia diu o no al contrari i veu o no un delicte d'odi que, recordem, pot comportar penes d'entre 1 i 4 anys de presó.
0: Veurem quin recorregut té. Jordi Martí, Albert Llimós, què tal, com esteu?
5: Bé,
1: bona tarda.
0: Perquè el cas saltarà a la justícia. L'advocat Eduardo Ranz, especialitzat en memòria històrica, ha presentat una denúncia. Eduardo Ranz, què tal? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
0: ¿En qué se basa la denuncia?
6: Bueno, básicamente en lo que acabáis de comentar. Por un lado hay un delito de incitación al odio, que según el artículo 510 trae hasta 4 años de prisión. El hecho de constituir y inscribir un club con el nombre de Mingo Rubio Balompié y mencionando el Bayern de los Caídos, pues es claramente exaltación porque refleja los dos lugares donde ha estado inhumado el dictador. Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma, y desde luego lo que jamás pensaríamos que fuera posible inscribir es, por ejemplo, un club de fútbol que se llamara Osvis Balompié. Por tanto, todo esto es susceptible de un delito de odio. Esta madrugada hemos presentado una denuncia en ese sentido. También un derecho de petición ante el Ayuntamiento de Barcelona, que creemos que municipalmente debe intervenir en esto, puesto que hay representantes públicos y quizás también dinero de subvenciones. Y se ha presentado también un escrito a la Real Federación Española de Fútbol, puesto que con la Ley del Deporte pues hay una política asociacionista en todos los clubes. Por tanto, creemos que es importante que tanto la sociedad civil como la justicia se pronuncien a este respecto.
0: ¿Cuál es el recorrido judicial a partir de ahora que puede seguir el caso? Como decía ahora Oriol, que estamos hablando de penas que pueden llegar hasta los 4 años de cárcel.
6: Correcto, hay un doble recorrido. El primero, el penal, que es esta denuncia, que aunque ha sido a la Provincial de Barcelona, se solicita que se traslade a la Fiscalía Delegada de la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Barcelona. Por tanto, la Fiscalía puede instruir un expediente y solicitar declaraciones, prueba, bueno, pues en definitiva, proponer, calificar esta pena de prisión. Y por otro lado, también hay una sanción administrativa para el caso de entender que este club tiene algún tipo de vinculación pública.
0: És un cas que transcendeix una broma, sota el meu punt de vista, perquè ens ha explicat l'Oriol que no només és el nom, sinó una sèrie de símbols que el que et fan sospitar és que hi ha apologia del franquisme.
3: I a més és una simbologia franquista, aquest escut que primer va estar amb aquella B baixa que feia servir l'exèrcit de Franco quan guanyava alguna batalla a la Guerra Civil, després el van
0: Cristo
3: retirar.
0: Rey, no? El viva Cristo Rey.
3: Exactament. Poder veure aquesta simbologia, si no us en feu la idea, a la notícia de sercatalunya.cat, a la web que ha fet el nostre company el Ferran Dalmau, i òbviament és la suma de tots els factors, no? El Mingo Rubio, més el Bayern de los Caídos, més aquesta simbologia a l'escut, fan pensar que hi havia una certa apologia.
0: Porque, Eduardo, cuando escuchas que la respuesta que nos ha dado Vox cuando le hemos preguntado por el nombre del equipo y la simbología es que hay otros nombres que también son humorísticos, y L'Oriola, recordem algun dels noms...
3: A veure, alguns dels noms que ens han posat, Aston Villa, Intermitente, Yayo Vallecano, Real Sociedad, Celta de Vigo, Este Agua del Grifo, Real Barril...
0: ¿Qué piensas cuando escuchas esta respuesta de Vox?
6: Es que es incomparable. Es verdad que esos nombres son humorísticos, pero no ofenden a ningún grupo social determinado. Y en este caso es una ofensa clarísima a las víctimas del franquismo, directamente a lo que puede suponer una fosa. Una fosa es un lugar de dolor, es un lugar de violencia. Y una ley es una oportunidad en derechos. Y en este sentido, lo más sangrante de este caso es que normalmente cuando se solicita la retirada de simbología son elementos que ya estaban desde antes de la democracia. En este caso es que se ha constituido recientemente. Y eso es sangrante, que se puede escribir un club de estas características y además representantes públicos pues se permitan el lujo de hacer bromas en este sentido. Se está inscribiendo lo inscribible y no podemos permitir que esta reivindicación de derechos, que lo estábamos consiguiendo en la última década especialmente, pues tenga un retroceso tan brutal como volver a otros tiempos en los que se podía exaltar a un asesino.
3: Yo quería preguntarles sobre la responsabilidad hacia el Ayuntamiento de Barcelona, más allá de que estos cargos de Vox formen parte del equipo. No sé si las instalaciones donde se juega la Liga, que son municipales, tienen algo que ver, y qué responsabilidad o qué podría hacer el Ayuntamiento en una situación como esta.
6: No, en este caso la Ley de Memoria trae sanciones a los representantes públicos. Si las instalaciones son municipales o reciben subvenciones públicas, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática puede instruir un expediente y sancionar al propio Ayuntamiento de Barcelona. Ahora bien, con esto no se trata de sancionar a un político o a un funcionario, sino que se retire un club que jamás tenía que haber existido y que determinados mandatarios pues den explicaciones de què quieren conseguir con esto.
1: Doncs mira, a mi sí que em sembla, i també ho voldria compartir amb el nostre convidat, el senyor Ranz, que encaixa perfectament en el supòsit de delicte d'odi. És a dir, ja està bé que el món de l'esport s'estigui convertint amb tota impunitat en escenari de delicte d'odi. Ho estem veient cada setmana a tots els camps de futbol. Ho estem veient al camp de l'Atlético de Madrid, on es veuen en el fons, en un fons d'una grada, simbologia feixista. Doncs escolta'm, no es pot cedir ni un metre, perquè està començant a naturalitzar, a frivolitzar amb el que va ser un dictador sanguinari. Aleshores, en aquesta lliga, que és una lliga més o menys amateur, però tindrà el seu públic, té els seus contrincants, té els seus rivals, i aniran pares amb alguna criatura, i no hi ha dret que hagin de suportar simbologia feixista en un estat com va ser el del general Franco, dictador sanguinari, carregat de repressió, amb aquestes xifres que ha dit el senyor Ranz, de 114.000 morts, 500.000 a l'exili. Confiem que la Fiscalia Provincial de Barcelona, potser amb el suport del fiscal Aguilar, a la Fiscalia General de l'Estat, també hi és, procedent de Barcelona, doncs s'ho mirin de manera pertinent i, digamos, com dirien en castellà, posin pie en paret, eh?
2: Oriol hablaba ahora de la responsabilidad del ayuntamiento, también de los organizadores de estas ligas, ¿no? Porque la falta de conciencia que tenemos, ¿no?, sobre este tema, ¿no?, buscando rápidamente, ¿no?, otros equipos, en toda España hay muchos Bayern.
0: Has hecho una batuda rápida, ¿no?
2: Sí.
0: Per toda España y altres
2: en la Politécnica de Madrid hay un equipo que se llama Bayern de los Caídos, con el escudo también en la cruz. Al 2012 también un equipo de fútbol sala Zaragoza, no porta el escudo. A Valladolid, amb una lliga de torneig de periodistes, també hi ha un equip que es diu amb el mateix nom, i a més...
0: Actualment?
2: Sí,
0: a Valladolid, torneig de periodistes.
2: Sí, sí, vull dir, són dels últims anys, no sé si actualment, però amb explícits, amb missatges explícits de Franco exaltant
0: el franquisme. Com, missatges explícits?
2: Explícits a les xarxes, amb fotografies de Franco exaltant, perquè també hi ha un jugador que es diu Franco, juguen amb això, imatges de Franco, etcètera, etcètera. A València n'hi ha uns quants. Per tant, no sé hasta qué punto los organizadores también tendrían que tener, ¿no?, la responsabilidad de empezar a mirarse esto con otros ojos.
6: Sí, yo estoy de acuerdo que hay que diferenciar quizás los jugadores, ¿no?, que compatibilizan sus estudios con los partidos, los entrenamientos, los fines de semana y demás, que esto es una cosa, y otra muy diferente es que veamos un club con un vítor franquista en el año 2026, cuando hay leyes que lo prohíben y que no ocurre absolutamente nada. Pues en este sentido hay que instruir, hay que judicializar, hay que sancionar, hay que dejar antecedentes penales si procede, hay que las administraciones recibir una sanción económica. Más que nada porque es que esto no puede quedar impune, no estamos revisando lo que ocurrió hace 60 años, estamos pidiendo que se cumplan las leyes actuales y vigentes, no es otra cosa, ni más ni menos.
0: Doncs aquesta és la notícia que en les últimes hores us hem explicat a SER Catalunya i el recorregut judicial que ja comença a partir de la denúncia que presenta l'advocat especialista en memòria històrica, Eduardo Ranz. Gràcies per estar en el Que t'hi jugues, Eduardo.
6: Muchísimas gracias y sobre todo por dar voz a todos aquellos que ya no se pueden defender.
0: Un abrazo fuerte. Oriol, qualsevol cosa l'anem explicant a l'antena de la SER en les properes hores perquè segur que tindrà recorregut. Veurem quines reaccions també polítiques hi ha. La primera resposta de Vox és la que hem explicat al Que t'hi jugues i quina és la postura que té l'Ajuntament de Barcelona amb aquesta qüestió perquè, com deies, la Lliga es disputa en una instal·lació pública, municipal, al barri d'Horta, és una lliga d'aficionats, no professional, on hi ha dos persones de Vox que juguen amb un equip que es diu el Bayern de los Caídos, Mingo Rubio Balompié.
3: Exactament, qualsevol novetat l'entrarem, òbviament.
5: Hi ha una teoria que em sembla espectacular de l'Ignatius Ferrai, que precisament la va dir als mateixos micros de la SER, que ell diu que l'humor s'ha d'interpretar en funció de qui el diu. I, clar, no és el mateix que que gent d'esquerres faci servir el mote al Bayern de los Caídos que no pas que el facin servir gent franquista. Que no és el mateix, per exemple, sobre la paraula nigger, que és una paraula supervetada a Estats Units. Diu, qui pot dir aquesta paraula? Doncs la gent del propi col·lectiu. No la pot dir gent blanca per fer servir això, perquè al final, depèn de qui ho digui, es pot considerar d'una manera o es pot considerar d'una altra. No és el mateix que sigui el Bayern de los Caídos uns feixistes que, a més, es passen el dia
0: no
5: ensenyant...
0: No és el mateix que un negre es digui negre a si mateix que un blanc li digui negre a un negre.
5: En funció del
0: to i el context és una cosa i en funció del to i el context és una altra.
5: És que és tal qual. En fi.
0: Jordi, Albert, alguna cosa per tancar?
1: No, esperem a veure com prosperen aquestes diligències, si és que finalment s'obren, però realment l'oportunitat que hem tingut d'escoltar Eduardo Ranz per explicar, sí que, amb xifres i amb dades, amb què va consistir la repressió franquista, amb què va consistir les foses, escenari d'ell de dolor i de violència, doncs no permeten frivolitats.
0: Ara m'hem cridat l'atenció
1: no
0: la resposta de Vox dient que això és una broma i posant com a exemple altres noms de conya, equiparant-los amb aquest.
1: Perquè es tracta d'això.
0: O et fas el tonto o ets directament.
1: Perquè l'ultradreta es tracta d'això, de desactivar la memòria històrica i de dir que el règim de general Franco, doncs, que es pot donar per bo. Poc o menys que es pot donar per bo.
2: I en aquest cas sí que és ultradreta, perquè hi ha Vox al darrere, però molts d'aquests equips que arreu del territori és per ignorància pura i dura.
0: Home, crida l'atenció que en un moment tu has trobat uns quants noms similars a tot Espanya.
2: Els companys de Resistència van fer un tuit de qui no ha jugat contra un equip que se llama Bayern de los Caídos.
0: Ah, sí, a la Resistència?
2: Sí, fa uns anys. I hi havia respostes de tot tipus i moltes exaltant el franquisme.
0: 12:28, escolta bé el que t'hi jugues, a Ser Catalunya.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Aviam com l'explicaràs, Elena de Diego, perquè tens molta pressió avui al teu voltant. No la podeu veure perquè està a l'altre costat de la peixera, les càmeres del que t'hi jugues no l'enfoquen, però avui està envoltada de gent.
8: No, després parlem perquè he al·lucinat amb els canvis aquí a l'altra banda de la peixera.
0: Sí. Clar, és que la vida passa i la gent es fa gran. Unes es fan grans i els altres creixen. Avui debuta Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès.
8: A 8:45 de la nit, el Johan Cruyff Arena d'Amsterdam contra l'Alemanya de Klopp, que també s'estrena al càrrec, que és partit corresponent a la jornada 1 de la Nations League, on Xavi es retroba amb Ter Stegen.
9: Xavi és una persona important en mi vida, perquè som molt amics. Luego fue mi entrenador. Obviamente hay que distinguir entre una cosa y otra. Yo creo que siempre a nivel personal pues le tenía mucho cariño y mucho agradecimiento por lo que ha hecho por el Barça, por nosotros, por mí. Para él va a empezar una nueva etapa en su vida, un nuevo desafío que le deseo desde aquí, obviamente, lo mejor. Yo, pues, feliz por él.
0: El Barça s'estrena a la Champions de futbol femení amb golejada contra el París FC per 5-2. De seguida, amb l'Anna Palet ho ampliem, l'endemà que la selecció femenina sub-20 es classifique per a la final del Mundial.
8: Després d'imposar-se per 0-2 a Itàlia, jugaran la final contra Corea del Nord amb 5 blaugranes a l'equip. Serà la tercera final per Espanya, aquest cop contra les vigents campiones.
0: Més problemes per al Depor. Després de perdre Casador uns 3 mesos, ara es lesiona Aubameyang.
8: El davanter va patir un trencament parcial al menisc del genoll dret i contra el Betis i serà intervingut avui mateix. S'espera que estigui de baixa entre un mes i mig i 2 mesos.
0: El Tribunal Suprem confirma 4 anys de presó per a Santi Mina per abús sexual.
8: Per un delicte que va ocórrer el juliol del 2017 en una furgoneta a prop d'una discoteca a Almeria, on l'exjugador del Celta va executar, diu la sentència, 2 actes sexuals no consentits. El Suprem rebutja així l'absolució que demanava Santi Mina. I en les darreres hores també hem conegut que el Tribunal Suprem francès portarà a judici el futbolista del PSG, Achraf Hakimi, per violació a una jove al 2023.
0: En bàsquet, el Barça s'estrena a l'Eurolliga contra Efes Pilsen.
8: Serà el debut d'Alexander Sekulić al Palau Blaugrana amb la mirada posada als play-offs, com reconeix Darío Brizuela.
10: Somos el Barça. Podemos hablar de mucho presupuesto, mucho margen de maniobra, más tiempo, menos tiempo, pero al final la competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en play-off en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos.
8: I encara en bàsquet, felicitem el Cadí la Seu per haver guanyat la Lliga Catalana contra l'Uni Girona.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
11: On our media channels.

0: Pero al final sí que es verdad que es un hombre que tiene una presencia, pero no solo en el campo. Yo te digo, no hace falta ser capitán, no hace falta capataces en el campo. Yo creo que Rodri es un capataz en el campo, ¿no? Y en este sentido, pues el hecho de que ya haya venido, porque a veces los entrenadores también fichan un jugador y luego no sabes realmente cómo es personalmente, ¿sabes? Pero la sensación que transmite Flick con Rodri es que se ha entregado a él, porque es un jugador que desde el primer minuto, menos el primer partido que no jugó, luego ha ido de menos a más y es más imprescindible que incluso algunos que llevan aquí mucho tiempo.
1: Bueno, es que en el fondo, Rodri, a ver, para que me entendáis, vendría a ser todo lo que es es que, gracias, por favor, buenos días y ñu. Ñu.
2: Rodri es un ñu.
1: Rodri es un ñu. Fíjate cómo se mueve. Si se mueve, que vuelve a todos locos. Vuelve a todos locos. Tú intentas... Dime.
0: No, sobre todo, ¿sabes cómo vuelve loco a todos? Sabiendo cuándo tiene que parar el ritmo, claro, y cuándo tiene que jugar a un toque.
1: Correcto. Él sabe cuándo tiene que hacer un toque, dos toques, tres toques, parar el ritmo. Si una manada de ñus, se está moviendo todos a la vez, y de repente, hay un ñu que dice... Coño, este se va a volver loco. Este se va a volver loco. Pues él lo frena. El new capitán, digamos.
3: Sí.
1: No tiene por qué ser el capitán de todo, ¿eh?
0: Te voy a poner otro ejemplo. Perdona, no hace falta ser... Puede ser un poco el perro pastor. Los perros pastores los perros pastores saben perfectamente lo que tienen que hacer a través de los silbatos del dueño, especialmente en el País Vasco, que esto incluso hay concursos.
1: Los de Tura también.
0: Claro. Y el perro sabe perfectamente
1: cómo... Todo el rebaño
0: cómo...
1: las ovejas.
0: Perfecto. Así, estamos
3: fíjate,
0: de acuerdo.
3: Fíjate lo importante que es titular bien, como periodistas, qué diferente sería que ahora Nuria Vilamala en redes ponga José Mari Vaquero, 2 puntos, Rodri es un perro, a que pusiera José Mari Vaquero, 2 puntos, Rodri es como un pastor alemán. Fíjate qué distinto.
1: O como cambia mucho la cosa, ¿eh?
0: Así es, pero así es la vida, ¿eh? Todo más también hace. Así es la vida, porque depende lo que tú dices, lo sacas de contexto y evidentemente pues sirve para cualquier cosa. Pero mira, voy a aprovechar hoy que no estamos en Liga, ¿sí?, para ensalzar el tema de ganar la Liga o no ganar la Liga. Mira, una reflexión. Normalmente la Liga, el fútbol se juega los fines de semana, ¿es correcto o no? Históricamente. Sí. Ahora sí. Ya no, porque ahora se juega todos los días, pero bueno, históricamente. Y el premio era la Champions o las competiciones europeas o la selección. Ahora, ¿qué está pasando? Que parece que es mucho más importante lo que pasa entre semana que lo que pasa el fin de semana. Y yo no estoy de acuerdo. Por eso insisto en que para el Barça la Liga es lo fundamental. Porque mira, lleva dos. Y reflexionando un poco, tú dices, ahora mismo es una tendencia, ¿vale? Parece que el Barça va a dominar. Si gana la tercera, ya no es una tendencia. Ya empieza a dominar la Liga. Ya es una situación de poderío en la Liga clarísima de cara a todos los rivales, incluso para la propia institución. Por lo tanto, insisto que la Liga tiene que ser el objetivo y la Champions tiene que ser el reto.
3: Objetivo y repte. Qué guay. José Mari Vaquero, un abrazo fuerte.
0: Adeu a tots, feliç dia, per Barcelona. Qüestió de festa avui, eh?
3: Sí, alguna cosa farem. Per cert, el Madrid s'ha lesionat Konaté, estem pendents de saber quina lesió té, però ha marxat ja de la convocatòria amb França. I sobre el fitxatge de Rodri, ahir amb el vicepresident econòmic Albert Llimós, el Ferran Oliver, analitzàvem la situació al mercat i tota la pesca, i sí que va quedar bastant clar que Rodri canvia una mica la planificació prevista, que ja ho havíem explicat, però està bé que ho digui un responsable, fins al punt de que, clar, els diners s'inverteixen allà i això hauria dificultat el fitxatge de Julián Álvarez.
4: No, ha tancat directament, no?, les portes a Julián Álvarez, perquè és la primera vegada que ho verbalitza una veu del Barça, no? Fins ara, doncs, hi havia informacions que apuntaven, però sempre hi havia aquesta idea que el Barça havia de fer l'equip per 2 anys, el mateix club t'està explicant aquest relat. En canvi, Ferran Oliver, no?, explica que ara mateix el Barça només pot fer una operació d'aquesta envergadura, digue-li a Julián, digue-li a algun altre tipus de futbolista, si ven jugadors importants.
3: És veritat que si hagués vist que hi havia possibilitats de fitxar Julián, segurament el final del mercat hauria estat diferent, amb Casado, que va marxar cedit, igual l'haurien forçat a ser traspassat, Valde, que es va quedar, igual també hauria marxat traspassat.
4: L'exemple Casado ja fa setmanes que el diuen al Barça, no?, que és una operació que
1: correcto.
4: Se l'ha permès marxar cedit, però en una altra situació hagués estat diferent. Ho explicava ahir el vicepresident econòmic, Ferran Oliver, de la situació del Barça de cara a aquest mercat d'hivern. Té 3 o 4 milions d'excedent en el tema del fair play.
3: Podrà operar Barça, normalitat, amb 1-1, la norma.
4: Amb 1-1, i ja veurem l'estiu que ve. El Barça té ara un pressupost de 636 milions per dedicar la massa salarial, per tant, té un marge també per algunes renovacions, i Ferran Oliver doncs, reconeixia que s'havia de fitxar, si s'havia de fitxar algú, s'havia de vendre algú també abans, i preguntar també per Julián, doncs era molt clar, amb els seus somriures també, Ferran Oliver.
3: Escoltem a Ferran Oliver parlant d'aquesta qüestió ahir a l'entrevista al Que t'hi jugues, on analitzava la situació econòmica del Barça. Era una travessia pel desert que encara no ha acabat. Acabarà quan estigui construït definitivament el nou Camp Nou, i sobre l'aspecte esportiu, que pot fitxar amb normalitat al mercat d'hivern. Veurem al mercat d'estiu. Hi ha dubtes, perquè el Barça haurà de tornar la temporada vinent a Montjuïc. Ja ens va dir que esperen que a finals de gener del 2028... es torni al Camp Nou amb 95.000 espectadors.
4: Fins i tot abans les obres, a l'octubre les obres acabades. Al
3: i
4: gener...
3: que això, òbviament, afecta la planificació esportiva.
2: Ara tenim un petit excedent, molt petit, que es permetria fer alguna coseta, però per tindre que fitxar algú, tindria que sortir algú, clar.
3: De quan és l'excedent? Algú,
2: Molt poc, ara no me'n recordo, però és molt poc, 3-4 milions, és que és molt petit.
5: No hi cabria el salari de Julián Álvarez, vaja.
3: En 3-4 milions, no.
2: No, em sembla que no, em sembla que no hi cabria encara. No, no.
5: Ni fent entrar el clau per la cabota, vol dir?
2: Em sembla que no hi cabria. No hi cabria.
3: Teniu tota l'entrevista a la pàgina web de la Cadena SER, també a l'aplicació per a telèfons mòbils. Són les 12.53, gràcies Albert. 933-44-1411, 933-44-1411.
6: Vas directe, ja?
3: Per què he donat el nom, el número de telèfon del Que t'hi jugues ara mateix en antena?
6: Perquè si us ve de gust en el Camp Nou diumenge vinent...
3: Si no saben lo que regalem, un moment. Què regalem?
6: Això és trampa. Si us ve de gust en el Camp Nou diumenge vinent, perquè hi ha aturada de seleccions de futbol masculí però no del femení, teniu l'oportunitat de guanyar dues entrades pel Barça-Madrid de Lliga, el primer clàssic de la temporada, diumenge 4 d'octubre, 5 de la tarda.
3: Diumenge 4 d'octubre, 5 de la tarda, Barça-Madrid, la primera persona que truqui, que ja ho ha fet.
6: Sense saber què era, però és un bon regal.
3: Per anar a veure el Barça-Madrid de Lliga. Hola, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
3: Com et dius?
7: Juanjo.
3: Juanjo, des d'on ens escoltes?
7: Olesa de Montserrat.
3: Olesa de Montserrat. Allà avui no és festa, eh? La gent treballa.
7: No, aquí treballem.
3: Has estat rapidíssim, Juanjo.
7: Bueno, he esperat i mira, he tingut sort.
3: Amb qui aniràs o les regalaràs pues, a algú de la família?
7: Bueno, tinc la meva filla que té 8 anys i li quedava molt, i, però bueno, tinc un nen de 12 que també li quedava molt. Uf. Haurem de fer algun concurs familiar o algun per veure aquí.
3: Molt bé.
7: Com ho repartim això, i si no, pues res, passarem per Guixetes i comprarem una altra entrada i anirem tots tres.
3: Molt bé, serà un gran partit, eh? Barça-Madrid, futbol femení,
5: al
3: Camp Nou.
5: Eh? Barça! Fer milions, eh? Heu de fer milions. Regaleu menys entrades i compreu-ne més, eh? Vinga, fer milions.
3: Juanjo,
5: milions.
3: Gràcies per escoltar el Que t'hi jugues, i records a la gent d'Olesa de Montserrat.
7: Ok, gràcies.
3: D'allà és el Raúl Llimós.
6: Fixa't.
5: I ja està. Una dada.
6: Bé, aquest clàssic, però, ve abans, ve després, en aquest cas, del primer partit de Champions. Barça 5, París 2, doblet de Pajor, gols de Serra Jordi, Graham i Kerolin. Una Kerolin que s'estrena com a golejadora al Barça. Li estava començant a pesar ja això de no haver marcat encara. I va fer una reflexió que crec que és molt interessant sobre les crítiques cap a les jugadores i com afecten les xarxes socials.
8: Que no és fàcil, no és. Yo estaba viendo de todo, la gente diciendo muchas cosas, pero tampoco me conoces, tampoco ves cómo trabajo duro también. Y todavía no tengo que enfocar en eso porque no sabes el proceso, ¿sabes? Y quien entiende de fútbol puede ver que soy buena, que puedo ayudar, más también que necesito tiempo, como toda la gente, soy humana, ¿sabes? Entonces creo que tengo que ser muy fuerte, intentar no estar mirando las cosas, porque toda la gente que habla sobre las cosas malas en el internet son personas también que son frustradas, creo yo.
6: Veurem si Kerolin, a partir d'aquest gol i d'aquest primer partit de Champions, ja va cap amunt. També va marcar Serra Jordi, que està nominada al Copa, és a dir, a la millor jugadora jove a la pilota d'or. Això és el que va dir.
9: Bueno, al final no ho penso. Qui hagi de guanyar, guanyarà. Espero que sigui alguna de l'equip, però molt contenta pel partit d'avui.
6: Una mica sí que ho pensa, perquè té molts números de guanyar-lo. S'està, de fet, preparant ja un discurs en català, castellà i anglès. Està preparant l'anglès, això és el que ens han explicat des del seu entorn. Per tant, una Clara Serra Jordi que una mica sí que s'imagina ja aixecant aquest Copa, sí, a finals d'octubre, però ho porta amb molta naturalitat. De fet, una interioritat que també ens han explicat és que quan van sortir les nominacions la van trucar per explicar-li, escolta, que estàs nominada al Copa, i la seva resposta va ser, ah, que sortien avui les nominacions. Per tant, en aquell moment la va enxampar de sorpresa, però ara ja es comença a preparar i, per tant, no seria estrany veure Clara Serra Jordi aixecant el trofeu Copa.
1: Està haciendo campanya, otra que está haciendo campanya.
6: Todo está haciendo campanya.
1: Todo estamos haciendo campanya, todo estamos igual. Yo quiero un balón de oro.
3: T'estàs excedint tant, Kilian, que fins i tot el teu país ho diuen.
1: Sí, me he bañado hasta con un youtuber. Me he bañado con un youtuber para también pedir el balón de oro.
3: ¿Y qué tal la experiencia?
1: Pues súper madre. Fantàstico.
3: Fem
1: muy bien.
3: Pausa el que t'hi jugues. Endrecem l'actualitat al butlletí de la cadena SER i a la segona hora anirem recordant els millors moments de l'especial que vam fer amb Catalunya Ràdio per commemorar els 50 anys de transmissions en català. Fins a les dues. Què t'hi jugues a ser Catalunya?
10: Què t'hi jugues?
11: Ràdio SER Principat d'Andorra.
12: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
13: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
14: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
15: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
11: Ràdio SER Principat d'Andorra.
16: Aquí Notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Ha mort Gabriel Ubach, històric sindicalista i ànima de la Unió Sindical d'Andorra. Fa tan sols 6 mesos feia unes declaracions en aquesta emissora coincidint amb l'1 de maig, amb la qual l'USDA va decidir no fer cap acte com a protesta, ja que no era un dia festiu. Ha mort Ubach a l'hospital en no superar un càncer del qual s'estava tractant des de principis d'estiu. El dirigent ha estat una de les cares més visibles dels drets dels treballadors durant les 2 dècades i ha impulsat primer el sindicat de la duana i posteriorment la Unió Sindical d'Andorra, des d'on ha reivindicat al final de l'acomiadament lliure l'ingrés d'Andorra a l'Organització Internacional del Treball, la protecció dels treballadors sindicals i també els convenis col·lectius. Entre d'altres accions, ha participat activament en les manifestacions per l'habitatge digne i representat també el sindicat en altres organitzacions nacionals i internacionals, entre les quals el Consell Econòmic i Social. Recentment havia decidit abandonar el pacte d'estat sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea precisament perquè no s'ha convocat encara el referèndum i sobre l'acord sempre s'havia manifestat en contra perquè diu que no recull els drets socials. Les reaccions a la mort d'Ubach ja són constants durant tot el matí. El primer ha estat la CEA a través d'un comunicat. La Confederació Empresarial Andorrana ha destacat el seu paper en la defensa dels treballadors i també com a interlocutor en els espais de diàleg social del país. La patronal destaca que la seva desaparició deixa un buit en el món sindical i també considera que és que per sobre de les diferències hi ha el record del compromís de la seva perseverança i també de la implicació en assumptes socials i laborals. Des del Partit Socialdemòcrata, el seu president Pere Baró ha remarcat la lluita d'Ubach en la defensa dels drets dels treballadors i afegeix que deixa una empremta irreemplaçable en el moviment sindical. A més, demana a les institucions que organitzin un reconeixement públic per la seva tasca en defensa dels drets laborals. Podem escoltar el president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, fent aquesta demanda.
1: Bueno, encara avui és complicat fer sindicalisme en aquest país i penso que amb això tots estem d'acord i ahir va ser, bueno, el que tu estàs totalment d'acord amb tu, de dir que va ser una de les persones referents i que va tirar endavant un moviment tan complicat en aquest país com és el sindicalisme i per això penso que és algú tan destacat i que tothom estime. I més enllà de possibles diferències entre d'altres, pues, tothom estime. I jo compartíem moltes, la gran majoria de batalles i penso que cal fer-li un reconeixement públic.
0: Concòrdia s'ha sumat a la demanda d'aquest reconeixement públic en entendre que la millor manera d'honorar la seva memòria és no tenir por, alçar la veu, diuen, davant de les injustícies, no deixar de dir el que pensem i vetllar pel benestar del conjunt de la societat. Finalment, Demòcrates s'ha afegit a les mostres de condol i destacava la figura representativa del sindicalisme andorrà, que va ser Gabriel Ubach, i diu que ha deixat un gran buit, però també un gran llegat.
2: Formulanos.
0: Canviem ara de qüestió perquè l'executiu ha presentat un nou programa per incentivar la construcció privada de pisos de lloguer assequible. La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, presentava aquesta iniciativa destinada a revertir la gran assignatura que encara té pendent al país. Per aconseguir-ho, el programa ofereix 3 tipus d'incentius, econòmics, fiscals i urbanístics, entre els quals una subvenció del 10% en el cost de l'obra, garanties de lloguer durant 6 mesos i l'aval del 100% del crèdit per finançar l'obra. Paral·lelament, en col·laboració amb els comuns, s'eliminaran alguns impostos i algunes taxes, com ara la cessió urbanística, l'impost de societats, l'IRPF, també la taxa de sobre la construcció o rendiment a arrendataris durant 15 anys. Marsol agraïa especialment la participació dels comuns per tirar endavant aquesta iniciativa.
3: I amb aquesta iniciativa, doncs, tornar a posar sobre la taula que el govern i els comuns volen crear les condicions perquè la inversió privada contribueixi de manera decisiva a ampliar el parc de lloguer assequible o ampliar, sí, l'oferta de lloguer assequible, reforçant alhora les actuacions públiques i en marxa i generant una oferta més àmplia, estable i accessible per la ciutadania.
0: Com dèiem, el programa tindrà una durada de 15 anys, que és el termini òptim per recuperar la inversió feta per les administracions i, mentrestant, continuaran treballant en l'ampliació del parc públic. Quan a la subvenció específica del 10% es tracta d'una mesura que durarà almenys 2 anys, que té un pressupost d'1,5 milions d'euros anual, i Marsol assegurava que si genera una desena de noves construccions ja estaria amortitzada. Els promotors hauran de posar els pisos al mercat de lloguer en 6 mesos després de finalitzar les obres i a un preu màxim de 13,5 de 13 euros amb 20 cèntims al metre quadrat. No podran incrementar el lloguer més enllà de l'IPC i acompanyarà al programa un règim sancionador. El projecte de llei s'ha entrat ja a tràmit parlamentari per la via d'urgència i la ministra confia que tingui l'aval parlamentari com més aviat millor. Canviem ara de qüestió perquè ja està extingit l'incendi de la Carola i el govern ha defensat que els agents van respondre a la mobilització que va fer la direcció del cos. Els agents del cos han assegurat que el foc que ha calcinat aquesta urbanització d'Ordino ha malmès 5 dels 7 blocs. Els 4 de la zona alta han quedat completament desfets, mentre que el 6è i el 7è s'han salvat. En el cas del 5è, ha quedat parcialment afectat. Concretament, dels 52 habitatges que tenia l'urbanització, 32 han quedat inservibles i 20 més. Els 20 restants, volem dir, estarien en condicions. En principi, l'estructura no ha quedat afectada i, per tant, els edificis es podrien reconstruir. La policia ha començat a investigar les causes que van provocar les flames, tot i que encara trigarà temps, perquè, diu, hi ha zones de difícil accés on pot haver-hi brases contínues. La ministra de Presidència, per això, defensava el dispositiu de guàrdia que es va organitzar i va negar que cap agent s'hagués negat a anar a treballar.
3: Nosaltres creiem que aquest incendi, com deia, s'hi ha fet front de manera efectiva i s'ha permès, de seguida es va poder perimetrar, es va concentrar completament, no va haver cap moment que hi hagués perill d'extensió al voltant, tot i tindre el bosc al costat, els edificis al costat. Crec que els serveis de bombers, en aquest sentit, des del meu punt de vista, ha fet molt bona feina.
0: Qüestionada per si caldria revisar els protocols contra incendis mentre duri les obres, la ministra recordava que aquests reglaments daten de l'any 1981, però afegeix que els estan revisant tot just des d'inici d'any. Això sí, no creu que tinguin cap problema i, per tant, tampoc considera que es modificaran significativament. I Xavier Espot defensa la lluita contra l'escalfament global, la protecció de la infància o el multilateralisme davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. El cap de l'executiu va instar a posar les muntanyes al centre del debat sobre el canvi climàtic i a crear el marc de l'Aliança Mundial de les Muntanyes. També assegurava que el treball d'Andorra en la descarbonització de les energies renovables ha estat molt significatiu. Finalment, va posar de relleu la necessitat de protegir la infància davant dels riscos tecnològics com ara la intel·ligència artificial i feia una defensa aferrissada de la protecció de les llengües minoritzades, com ara el català.
2: La revolució digital no pot conduir a una uniformització cultural que condemni les llengües amb menys parlants a la invisibilitat. Per això defensem que la governança digital mundial incorpori plenament el respecte pel multilingüisme, la diversitat cultural i la igualtat d'accés al coneixement.
0: Espot va pronunciar el seu darrer discurs com a cap de govern en aquesta Assemblea General de les Nacions Unides que s'està celebrant a Nova York i també va reservar un espai per defensar l'acord d'associació. De fet, va fer un reconeixement especial al secretari general de les Nacions Unides, Antoni Guterres, per la seva defensa dels principis de la Carta de les Nacions Unides, també el multilateralisme i la cooperació internacional en un dels períodes, diu, més complexos que ha viscut la comunitat internacional en els darrers anys. Moment per conèixer ara la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
4: Com estem? Bona tarda.
0: Doncs com aquests últims dies, Jordi, doncs què vols que t'hi digui? Amb l'aire condicionat, 24 de setembre, i tinc l'aire condicionat posat.
4: Sí, i lo que te rondaré, morena.
0: Exacte, i lo que me queda.
4: Sí, perquè, mira, comencem avui la casa per la teulada, és a dir, posem la vista a llarga distància, i bé, es va confirmar més o menys el que esperàvem, que avui i demà assolirem un màxim de calor, sobretot demà, pel que fa a aquesta enèsima calorada d'aquest etern estiu, i llavors els darrers dies del mes hi haurà un descens molt progressiu de la temperatura, d'aquells descensos típics que d'un dia per l'altre no es nota, però quan hagin passat uns quants dies sí que es notarà, però a més llarg termini els models tornen a apuntar un nou ascens de temperatura. I tal com està la dinàmica atmosfèrica, doncs, si em parles de probabilitats, és bastant probable, perquè per defecte totes les situacions acaben igual aquest any. És a dir, una petita interrupció de temperatures que com a molt s'apropen a la mitjana, no arriben ni a la mitjana ni a baixar. De manera que paciència i... Estan fets molts càlculs, eh? S'està que que gastem molt més en calefacció que en aire condicionat, de manera que en termes de butxaca, doncs mira, acceptem la realitat que possiblement econòmicament ens surt més rentable.
0: Vaja. Doncs a veure, va, anem avui, anem a demà, en fi.
4: Vale, t'he parlat en un moment la connexió, però bàsicament avui com ahir, és a dir, Andorra la Vella, la mínima ha estat de 12-13 graus, depèn de quina part d'Andorra, la Vella.
0: Sí.
4: Després, el sol del matí ha fet pujar ràpidament la temperatura, i ja a aquesta hora superem els 25 graus a la major part de Valls, i com ahir, màximes al voltant dels 30, aquelles valls que estan situades a una altura aproximada d'uns 1.000 metres, és on podrem assolir aquests valors propers als 30 graus, en alguns casos a prop, per sota, en altres els superarem lleugerament. Una mica de vent del sud, poca cosa, a més, quan arribi la nit desapareixerà, i demà, doncs, podríem tenir el dia més càlid d'aquesta situació, és a dir, temperatures, tant les mínimes com les màximes, una mica més altes, tampoc mal, tampoc molt, vull dir, perdó, sensació d'estiu, plenament, molt de sol, a l'espera que el cap de setmana augmentin els núvols, sense pluja, de fet, en molts moments no faran ombra, baixarà una mica la temperatura màxima, però continuarem tinguent tardes caloroses, sobretot la de dissabte.
0: Doncs res, ens resignarem a continuar així. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies i demà ja repassem el cap de setmana.
4: Perfecte, fins demà, que vagi bé.
5: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.
6: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà la Laura Roger, la cap del Servei de Promoció Cultural del Comú de Sant Julià de Lòria, que ens parlarà sobre la 23a edició de la Vila Medieval. Començarà oficialment, la inauguració serà demà a la tarda i s'allargarà durant tot el cap de setmana. Per tant, coneixerem les principals novetats que presenta ja aquest esdeveniment plenament consolidat a la parròquia. Més tard, avui recuperem la secció d'Andorrans pel Món i coneixerem la història del Marc Pons. Ja sabeu qui és una persona coneguda en l'àmbit de la innovació, de la recerca, també ha estat implicat en política, per tant, es troba des de fa un temps al Canadà. De seguida coneixerem exactament a on. Nosaltres arrenquem.
7: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Laura Roger, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tot a punt perquè demà a aquestes hores estigui a punt d'arrencar ja una nova edició de la Vila Medieval?
1: Doncs sí, estem transformant el carrer, l'Avinguda Verge de Canòlic, una part des de la plaça Calonge fins a la plaça de Major, amb aquesta estètica més de màgia, de fantasia, per celebrar doncs, la 20a edició de la Vila Medieval, que començarà demà a les 10 del matí amb les escoles d'aquí de Sant Julià, són els que estrenen doncs, el pati de la Vila Medieval, i hi haurà activitats durant tot el cap de setmana.
0: I tant. Per tant, a veure, centrem-nos. La inauguració, com la inauguració sí que ho he dit bé, no? És a la tarda. El que passa que al matí, doncs les escoles ja podran gaudir, evidentment, d'aquests espais que, com ara ens deies, ja els esteu muntant.
1: Exactament. La inauguració oficial és demà a 6:45, però les escoles doncs, hi hauran gaudit d'algunes de les activitats que els oferim, no? Hi ha tallers, hi ha titelles, hi ha atraccions... Tot això, les escoles, durant el matí, doncs ja en podem gaudir.
0: I tant. Escolta'm, és la 23a edició de la Vila Medieval. Per tant, en porteu unes quantes al darrere, Laura. No us quedeu sense idees, per això?
1: Intentem doncs, renovar. L'any passat ja vam com establir aquest fil conductor de la màgia i la fantasia, que aquest any continuarem, veurem si l'any que ve doncs fem una proposta de temàtica diferent, però si intentem doncs, no repetir espectacles, no repetir atraccions ni tallers, intentem que l'estètica també sigui una altra. També hi ha les entitats culturals de la parròquia que estan molt actives amb totes les activitats culturals, ja sabeu, del poble, i en el cas de la Vila Medieval no és menys, i aporten doncs, moltes novetats i també ells... Estan durant tot l'any doncs, pensant en què oferiran de cara a l'any que ve. No? Justament parlàvem amb la directora de la Coral Rocafort, que ells faran el seu concert diumenge al migdia, a 1:45, i la Brigitte, amb molt d'entusiasme, no? M'explicava que aquest any li han donat una volta doncs, amb aquest concert que fan tant amb els petits cantaires laurelians com amb la Coral Rocafort, i han treballat durant el finals del curs passat i principis d'aquest curs, doncs cançons del món fantàstic, melodies molt diferents al que estem acostumats a escoltar, amb coreografies també sorpresa, i el que és la Coral Rocafort doncs, faran unes melodies amb un recorregut, no? Han fet com un fil conductor, un recorregut per un bosc de fades. Vull dir que tenim també la col·laboració de les entitats i de tots els serveis que sumen a la Vila Medieval, i perquè això, no? Sí. Per seguir una mica el fil i oferir propostes diferents d'un any per l'altre.
0: Per tant, mira, va molt bé això que dius. Ja em volia parlar després de la participació també, o de la implicació, en aquest sentit, fins i tot, de les entitats culturals laurelianes, però m'agrada això que em dius, que ja no és només que vosaltres també vulgueu, doncs, evidentment, donar-li una volta al que és el format potser més tradicional, sinó que les pròpies entitats culturals, a l'hora de presentar-se, a l'hora de participar, a l'hora de voler fer doncs, la seva contribució, doncs, també s'impliquen de tal manera que fins i tot elles són les que també volen no fer el mateix cada any.
1: Exactament. També l'Esbart Laurèdia, que actuarà el dissabte a 6:45 i el diumenge després de la Coral Rocafort, doncs també han treballat un projecte molt diferent, que se'n diu Ballant Històries. Han ajuntat tots els grups de l'Esbart, des dels més petits fins al grup de veteranes, passant pel cos de dansa, i oferiran unes danses amb un narrador que es diu l'Esprit del Bosc de la Peguera. Aquest narrador portarà una màscara. Intenten també buscar un fil, i això és molt bonic, no? Portarà una màscara d'una professora de l'Escola d'Art que va fer amb motiu d'una exposició de màscares que es va fer aquí a la Sala Sergi Mas. Per tant, doncs, aquest narrador amb aquesta màscara serà l'Esprit del Bosc de la Peguera, i faran unes danses doncs, també explicant rondalles, faules i tot aquest món més fantasiós.
0: I tant. Doncs precisament el món de fantasia és aquest, no sé si dir-li lema, o aquesta ambientació amb la qual, doncs, ara ens ho deies, que fa un parell d'anys que esteu treballant, d'alguna manera va molt vinculat, no?, amb la, amb el que seria un imaginari de la, d'una vila medieval. Per tant, heu vist que us ha funcionat bé?
1: Exactament, sí. Sí, hem deixat una mica de banda tot el que és la part de cavallers, princeses i això, que ja portàvem moltes edicions, doncs, veient espectacles i ambientacions d'aquest estil, i ara ens n'anem, doncs, tot això, no?, amb el món de les fades, que també té vincle, doncs, amb l'època medieval, fades, gnoms, tots aquests personatges més fantàstics, no? I per donar-li cos a aquesta idea, aquest any tindrem dues titelles, una és un drac verd i l'altra és una titella que es diu Chongdong, que venen del voltant de París, és una companyia francesa, sí. I aquestes titelles, doncs, seran personatges molt espectaculars, sí. Perquè el drac verd, doncs, fa un màxim de... fa fins a 8 metres de llarg i 4 de alt, vale? Estén les ales, és com que la cua se li fa més llarga, i l'altra titella, la Chongdong, doncs fa 3 metres d'alçada i 4 metres de llarg. Vull dir que són dos personatges que s'aniran passejant al llarg de la vila medieval,
0: sí.
1: i que serà bastant espectacular veure l'espectacle que ens oferiran.
0: Chongdong em sona a drac d'origen asiàtic xinès.
1: Bueno, no s'assembla, estèticament no s'assembla gaire, eh?
0: No, bàsicament el drac és el drac verd.
1: No té una estètica asiàtica, més aviat fantàstica. És com un personatge així de diferents colors, amb els ulls molt grans. Bueno, serà divertit veure-ho.
0: Algunes d'aquestes activitats de les quals n'estem parlant són algunes de novetats que presenta aquesta 23a edició de la fila de la fira, de la vila medieval, ja ho diré bé, perdona, Laura. Però quines són, per exemple, doncs, aquelles que no fallen, aquelles que no sé si dir-li clàssic, però que també us han funcionat?
1: Doncs fem les activitats que ens funcionen molt bé sempre són els tallers, que ubicarem aquest any a la plaça Major i al jardí de l'antic museu de la fàbrica Reig. A la plaça Major, doncs, oferim tot sempre dins de la mateixa temàtica, tallers d'amulets de la sort, d'animals fantàstics, de cal·ligrafia... Vull dir que després, al jardí d'aquí de l'antiga fàbrica Reig, doncs l'Escola d'Art ens oferirà tallers d'estampació, tallers de plein air, de creació... Els tallers sempre tenen molta demanda i sempre hi ha molta cua, perquè realment són activitats on les famílies es poden endur sempre alguna cosa de record d'aquesta edició.
0: Clar. I al mercat?
1: Al mercat tenim les parades, amb ambientació també fantàstica, i aquest any estem sobre les 40... Si ens arriben totes, sí. Perquè estan arribant encara... durant avui fins molt tard al vespre tenim el muntatge de les parades, doncs estarem al voltant de la cinquantena. Entre parades nacionals i parades internacionals.
0: A veure, i són més o menys les que es venen, les que hi participen, vaja, últimament?
1: Sí, jo penso que aquest any en tenim alguna més respecte a l'any passat. Crec que anem crec que estem una mica per sobre del número de parades de l'any passat. I les parades, doncs, des de bijuteria, des de elements, també personatges fets a mà, amb crochet, ja sigui amb elements, doncs, de la natura, sí. amb fusta, vull dir que hi ha una varietat. Després hi ha les parades alimentàries, que la gent també ens ho demana molt.
0: Exacte.
1: De pa, de creps, de xurros, tot això que la gent li agrada, de pizzes... Bueno, és perquè puguis, doncs, estar des de ben d'hora al matí, que obrim a les 10 cada dia, fins tard al vespre, no et falti de res.
0: Anava a dir, la pizza molt medieval no és, però, com dius, és per agafar forces, per continuar...
1: Exactament, és per una parada, bueno, una parada entre tallers, activitats, concerts... i tot el que oferim.
0: Segur que a l'edat mitjana algú va fantasejar amb la pizza i, per tant, doncs, ja aquí tenim el vincle. Laura, parla'm una mica també dels espais que utilitzareu del poble de Sant Julià.
1: Doncs tot al llarg de l'Avinguda Verge del Canòlic, des de la plaça Calonge fins a la plaça Major, tenim aquest mercat. A la plaça Major hi tindrem els tallers. Després, al Jardí de la Fàbrica Reig, com us comentava, hi haurà l'Escola d'Art oferint les seves activitats. Aquí, a l'aparcament de Reig Patrimònia, estem ja muntant l'atracció del Torniquet, que serà una atracció molt bonica, també ambientada en la temàtica.
0: Què és, perdona, Laura?
1: Mane.
0: Que, no, perdona, que què és l'atracció aquesta del Torniquet?
1: És una atracció, és com un carrusel, sí. De fet. És un carrusel, però que va propulsat pels adults. És a dir, que les famílies...
0: Vaja, atracció sí, animal, que... Molt medieval.
1: Exactament. Aquí no hi ha trampa, eh? No. Vull dir, de fet, l'únic endoll que ens demanen per de llum és per ficar música, no és per la propulsió de l'activitat, eh? Doncs aquest torniquet sí. Són els nens, hi ha 6 places, els nens van ubicats a sobre d'un... Semblen insectes, però no ho són. Vale? Són personatges sí. de colors així molt, molt vius, i els adults són els que van propulsant, demà els hi tocarà als mestres quan vinguin amb els seus alumnes, són els que van fent que aquest carrusel doni voltes.
0: Doncs espero que hi hagi molts mestres, perquè si són pocs per 20 i tants alumnes, doncs hi haurà algun pobre mestre que farà molt l'exercici.
1: Haurà de fer molt exercici o l'haurem d'ajudar?
0: O l'haureu d'ajudar, exacte. I et veig a tu també, a tu i a la gent del Departament de Promoció Cultural del Comú, doncs arrossegant.
1: No tenim cap problema en fer-ho. Aquests dies, la veritat és que no se'ns cauen els anells per fer... coses que, bueno, que són inimaginables.
0: I tant. Ara em ve el cap, Laura, estem a les portes també del Festac.
1: Estem a les portes del Festac, sí. Vam presentar l'altre dia la Fira del Teatre al Carrer, sí. Que tindrà lloc del 9 a l'11 d'octubre.
0: I o sigui, d'aquí dues
1: programa...
0: setmanes.
1: Sí, exacte. Descansem la setmana que ve, fem neteja del poble, el anem adequant pel Festac, que, a més... celebrarà la 5ª edició.
0: Això et anava a dir, és que ara no recordava si ja ha passat més vegades que sigui tan seguit. Ho dic perquè a vosaltres no us deixa respirar massa, al pobre departament d'higiene o de... Bueno, d'higiene no, però vull dir, els que ho hagin de muntar, vaja, doncs també... Vull dir, és així, ja venia tan seguit? Potser sí, per aprofitar sí. La inèrcia?
1: Sí, bueno, aprofitem la inèrcia i aprofitem el bon temps, també. Sí, el cap de setmana de la Vila Medieval fa doncs, totes les edicions, les 23 que portem, que sempre és el darrer cap de setmana sencer de setembre. Això no es mou.
0: Val.
1: I dues setmanes després ja tenim el festac. Però sí, sí. No, tenim un inici de curs entre una cosa i una altra divertit.
0: No, i tant que
1: tots
0: sí.
1: Tots plegats.
0: No,
1: perquè
0: sí.
1: És veritat, has fet bé de desmentar que no estem sols, que hi ha els serveis públics, ja siguin els companys de servei tècnic, de manteniment, d'higiene, de circulació, tots aquests departaments estan implicats en totes les activitats que, pobres, anem treguent tots la llengua.
0: I tant que sí. Doncs, Laura Roger, cap del Servei de Promoció Cultural del Comú de Sant Julià de Lòria, moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos una vegada més aquí a Andorra. Que vagi molt bé aquesta edició de la Vila Medieval i res, agafeu-ne, a dir, gaudiu-la, però també no us deixeu totes les forces perquè d'aquí 15 dies, com aquell qui diu, més feina us ve a sobre.
1: Això mateix. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
2: Aquí a Andorra.
3: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.

0: Una setmana més us anem descobrint el món a través de persones andorranes que es troben doncs, en llocs que en molts dels casos queden lluny d'aquí, i un dels més llunyans amb qui parlarem durant tota la temporada serà amb el Marc Pons. Marc, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Marc, bon dia aquí. Digue'm.
1: Bona tarda allà, bon dia aquí.
0: Exacte. Aquestes hores, això de la diferència horària se'm fa divertit. A veure, Marc, explica'm, on estàs tu?
1: Doncs jo estic a Canmore. Canmore és un petit poblet que està al costat del Parc Nacional de Banff, potser la zona més coneguda a nivell internacional, i està a una horeta de Calgary. Mm-hmm. Està a l'oest de Canadà, a la província d'Alberta, i bueno, és un poblet al mig de les Rocalloses.
0: A l'oest del Canadà, vols dir... Tocant, vull dir, més pacífic que Atlàntic.
1: Exacte, sí, estaríem més a prop del Pacífic, cap a Vancouver, que no pas de l'est com la Patrícia.
0: Escolta, Marc, i què fa una persona com tu, que has estat, que ets una persona aquí coneguda aquí al Principat, relacionat també amb Andorra Recerca i Innovació, per exemple, què fas a un poblet de Calgary?
1: Mira, doncs, de fet, la tesi doctoral la vaig fer sobre canvi climàtic i neu, sobretot andava enfocat a la neu i al sector de l'esquí, i de fet, part del doctorat ja el vaig fer aquí a Canadà, el vaig fer a Montreal, i des de llavors he estat treballant molt entre Andorra i Canadà, no? I sempre vaig estar aquí, vaig tornar, i tot i estar amb Andorra Recerca i Innovació, en el seu moment amb el CEDMA, el Centre d'Estudis de Neu i la Muntanya, sempre he mantingut molt vincle i estat molt connectat amb Canadà, no? I com havia treballat bastant per aquesta zona, ja ens coneixia molt la zona, i pel meu estil de vida és un lloc idíl·lic. Doncs, bueno, poc després de la pandèmia, amb la Mireia, la meva parella, vam dir que necessitàvem frenar una mica el ritme i passar un temps una mica més amb la família, i vam decidir vindre aquí una temporadeta, així com a aventura familiar, amb els dos petits, que llavors tenien 4 i 6 anys, i bueno, i vam fer aquesta temporadeta aquí, i finalment doncs, ens ha enganxat i aquí estem, no? I aquí hi ha un centre de recerca molt potent en temes de neu i de glaceres i canvi climàtic, doncs, bueno, amb qui ja havia col·laborat i tenim molt vincle, i finalment, doncs, mira, hem decidit quedar-nos per aquí una temporada més i aquí estic, doncs, treballant també amb temes de recerca, neu, muntanyes, una mica el que feia allà, però amb un entorn una mica diferent.
0: Ui, tant. Escolta'm, m'estic imaginant, ja m'ho diràs tu, que això de Canmore, em dius un poblet doncs, relativament a prop de l'entrada d'un parc nacional, per tant, una cosa petitona, cuca, plena de natura, relativament poca gent, pràcticament cap gran construcció d'edificis, per exemple. Com és Canmore?
1: Sí, quasi que diré que hi ha més bitxos que persones.
0: Mira,
1: aquí quan hi ha una mica ara que estem amb el tema de l'os, doncs aquí, per exemple, convivim el poble amb l'os des del dia a dia. No, és un poblet, la veritat, és un poblet que és petit però no tan petit, no? Té 15, és una talla molt ideal. Són 15.000 habitants, és a dir, són 15.000 habitants. Seria, bueno, una mica més com la Massana, no? Però més dispers.
0: Home, que la Massana,
1: sí. Un poblet així de... Sí, bueno, a nivell de població, és a dir, això, 15.000 habitants, petitets, són tot casetes, estem envoltats de muntanyes, està al mig d'un circ de muntanyes, i està entre dues parts, no? El Parc Natural de Banff, que va ser el primer parc nacional de Canadà, i que és el típic que es veu en les fotos, no? Dels llacs, aquells llacs cristal·lins, i les muntanyes nevades, i Kananaskis, que és un altre parc. I bueno, és això, la dinàmica del poble és un poble molt petitet, una comunitat molt, molt connectada, molt agradable, i és un dels punts que també ens va enganxar per aquí.
0: Perquè d'alguna manera em deies, jo vaig fer la tesi doctoral una part a Montreal ja, i d'allà, no sé si és amb aquest estudi, amb aquest centre de recerca que em dius que queda a prop d'aquí, de Canmore, no sé si ja vas començar a col·laborar-hi aleshores, ho dic perquè de Montreal a Canmore m'ho estic imaginant al cap, però deuen ser dos conceptes totalment diferents.
1: Bastant, quasi hi ha el mateix de Montreal aquí que de Montreal a Andorra.
0: De distància, vols dir?
1: Les distàncies a Canadà són, sí, gairebé, vull dir, són una mica més cap a Andorra, però està lluny. Però sí, una mica al centre amb el que en aquell moment pues, col·laborava, un centre que està aquí, de fet és de la Universitat de Saskatchewan i de Calgary, i tenim un centre camp mur mateix, un petit laboratori de treball de camp, no? I és el laboratori que fem tot el de treball de camp per fer el seguiment i monitoratge d'algunes glaceres que hi ha per aquí, sí, i d'algunes conques a nivell de neu. I en aquell moment, doncs, com ja col·laborava amb aquest centre i com una de les zones d'estudi, bueno, com a nivell d'anàlisi de temes de canvi climàtic i sobretot estacions d'esquí, també treballem amb les estacions d'esquí d'aquest cantó, doncs això, tot i estar a Montreal o des d'Andorra, sempre en aquesta zona hem tingut bastant vincle i he tingut col·laboracions en projectes, i això és una mica el que m'ha fet que mantingués aquest vincle mentre estava a Andorra i tingués l'oportunitat també de tornar cap allí.
0: I tant. I d'alguna manera, dius, doncs, amb la meva dona vam decidir, doncs, fer un... No sé si... No has fet servir l'expressió, però vaja, molt bé, és una espècie de reset mental, deixar el que és la comoditat, la tranquil·litat d'Andorra i anar-te'n encara a una tranquil·litat segurament superior com és Canmore en aquest sentit. Què és el que més t'agrada d'aquí, Marc?
1: Doncs el que ens ha acabat enganxar aquí com a família és, bueno, primer la natura, que és una de les coses que busquem, no? És un entorn, doncs, a nivell natural, Andorra és espectacular, però aquí és una altra escala. Sí. És a dir, aquí l'escala de tot i la densitat, sobretot, de qualsevol activitat, tant el que diem de les poblacions com del turisme i tot, és molt més reduïda. En un moment et plantes aquí fora i estàs sol. I és gaudir de la natura aquí és espectacular. Però si una cosa ens ha enganxat més, et diré que és la comunitat.
0: És el que et deia abans. És la, perdona?
1: Doncs, la comunitat.
0: Comunitat.
1: L'estil, sí, de vida i la comunitat. Sí que l'estil de vida és una mica més tranquil. I no anem... Tot i ser un país de muntanya, Andorra portem un ritme quasi més urbanita que de muntanya, i aquí el ritme és una mica més tranquil, amb tot més pausat. És més bé també de... Més pausat, més de gaudir també... És una societat supereficient, la canadenca, a nivell professional, però també de gaudir molt la vida, no? I de prioritzar, doncs, la família, la comunitat, i aquí ens va enganxar molt això, eh? Sobretot amb els petits, la Mireia, és l'esperit comunitari, que Andorra n'hem tingut molt, però potser sí que últimament l'estem perdent més, no? Una mica entre creixement i societat, el que deia, no? La societat urbanita és una mica més individualista, i aquí la Mireia, com dèiem, no? En 3 mesos et sent superintegrat a la comunitat, hi ha molt ajut entre uns i els altres, i coneixes gairebé quasi tothom. Bueno, una mica, diria que una mica les tres coses, no? La component més de medi natural espectacular, amb l'estil de vida aquest una mica més tranquil i el ritme, i després aquest tema d'una comunitat molt, molt acollidora, molt agradable i molt maca, que et fa sentir-te integrat de seguida.
0: Mira, acabo. I per contrari, hi ha alguna cosa que no us acabi de fer el pes, que trobeu a faltar d'Andorra, més enllà de la família, però allò que diguis, home, mira, això, aquí a casa teníem això, o al revés, trobo a faltar no sé què?
1: Aquí, evidentment, la gastronomia,
0: Sí?
1: Sense cap mena de dubte, sí. Canadà, sí, amb una cosa... No despunte gairebé la gastronomia, evidentment, i més nosaltres, no?, que venim d'una gastronomia mediterrània, doncs, rica. El que deies tu, més enllà de família i tot, que és potser el que més trobem a faltar, el segon és una part de la gastronomia, sí que és el que trobem més a faltar i que quan venim ho aprofitem.
0: Tot just que la setmana passada, aquí a Andorra vam celebrar l'Andorra Taste, o sigui que
1: sí.
0: ja tinc ganes. Segur que ben aviat, Marc, ens explicaràs i ens parlaràs de la gastronomia de Canmore. Marc Pons, moltíssimes gràcies, de veritat, per ser amb nosaltres, per explicar-nos com és aquest petit, no tan petit, racó del Canadà, i ens retrobem ben aviat.
1: A tu, un plaer, com sempre.

0: aquí Andorra.
1: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
2: Amb el Marc Pons acomiadem aquesta edició de l'Aquí Andorra. Us deixem amb l'Aquí Esports i amb el Ricard Rovirosa. Nosaltres tornem demà. Passeu una molt bona tarda i fins aleshores.
0: Aquí Andorra.
3: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
4: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
5: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
6: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. És dijous 24 de setembre i com que és dijous toca tertúlia esportiva. Ho hem anat comentant al llarg de la setmana, són 5 derrotes consecutives les que encadena el conjunt tricolor. De fet, aquesta setmana vam tenir l'oportunitat d'entrevistar el director esportiu de l'entitat, el Jaume Nogués, que malgrat aquest mal inici assegura que confia en la capacitat de l'equip per revertir la situació.
0: Aquí Esports.
6: I és per això que avui a la tertúlia de l'Aquí Esports intentarem entendre què li està passant realment a l'equip i fins a quin punt aquest mal inici és circumstancial o respon a problemes més profunds. Per analitzar-ho, avui ens acompanya a l'estudi l'Arnau Ojeda, redactor de l'Altaveu, i el Víctor Rodríguez, redactor de l'Andorra Esportiu. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Què tal, Arnau, com estàs?
7: Bé. Sí, sí.
6: Víctor, ens sents bé des de casa?
8: Sí, perfecte, bon dia.
6: Perfecte.
8: Bon dia a tots.
6: Arnau, comencem per tu. Clar, quan un equip només ha sumat 3 punts de 18, clar, aquí estem parlant d'una mala dinàmica o ja hem de parlar d'un problema més profund?
7: Jo crec que encara estem parlant d'una mala dinàmica. És d'hora per parlar de crisi. És cert que, és el que dius, no és una ratxa molt dolenta, però crec que l'Andorra, estem a l'inici de la temporada, crec que té molt marge, crec que és un equip molt nou i crec que encara li hem de donar aquest marge de millora perquè crec que el té, però és cert que hi ha problemes a solucionar i quan abans s'hi posin, doncs millor.
6: Víctor.
8: Sí, totalment d'acord amb l'Arnau. Jo crec que el bo que hagi passat aquí ara al principi de temporada, no? Que crec que és segurament el punt positiu que podem extreure perquè realment les primeres jornades sempre són molt difícils, com deia l'Arnau, és un equip totalment nou, molts fitxatges, que és el que sempre li passa a l'Andorra. És veritat que l'any passat vius un inici de temporada totalment diferent, però aquest any està sent més complicat. També tots els equips s'han reforçat. Crec que aquesta segona divisió és molt més... l'estic veient molt més competitiva que l'any passat. Llavors, se li ha de donar temps.
6: Arnau, en quina línia del joc identifiques més els problemes que té l'equip?
7: Crec que hi ha problemes en dues àrees. És cert que el primer crec que s'ha de prioritzar el defensiu, perquè al final un equip crec que la majoria es comencen a construir a partir de la defensa i si tu encaixes menys gols tindràs més opcions al final de puntuar, que és el que busca l'Andorra i el que busca qualsevol equip. Però és cert que per mi en atac també hi ha un problema.

0: generar aquestes ocasions i de generar perill. Crec que a l'Andorra li està faltant, com crec que encara té marge i crec que és normal, aquesta creativitat o aquesta profunditat al mig del camp per generar aquestes ocasions, però que un cop arriben s'ha vist que l'equip les pot transformar, però han de... li costa això, generar-les.
1: Víctor, per tu què li està faltant a l'equip per transformar els bons moments en punts?
2: Jo crec que, sobretot, el que ens ha ensenyat aquesta segona divisió, i crec que l'Andorra, el missatge des d'intern sempre ha estat de ara tenim més experiència, però ja hem viscut aquesta situació, crec que també, en moltes fases del partit, crec que hem de començar a deixar una mica de banda a l'ADN, no? En partits que potser demana una mica més de verticalitat, una mica més de brega, no? I crec que això crec que està faltant una mica, i crec que és el que li ha faltat als altres anys, realment. L'any passat és veritat que hi ha un moment de la temporada, sobretot la segona part de la temporada, que hi ha moments dels partits que tu comences a ser una mica més vertical, que comences a canviar una mica l'estil, el teu estil propi. No vull dir que hagis de canviar al 100%, que has de mantenir el que estàs fent, la teva idea, però crec que això també està fallant una mica, i crec que la lectura d'aquests moments és molt important en una segona divisió, i ho veiem amb equips... mira, posaré l'exemple del Sabadell, que és un equip que acaba de pujar i que realment té una convicció del seu joc, però si ha de canviar el model en certes situacions de partit, el canvia, i això és el que aquesta segona divisió apremia una mica aquells equips que saben adaptar-se a tots els partits, no? També veiem jugadors que la temporada passada potser al mig del camp estaven marcant diferències i aquest any els està costant una mica aquest inici, no? Jo crec que és el que dèiem una mica abans, és temps i analitzar una mica què és realment el que necessita aquest equip i si el nostre model s'adapta al que tenim, no? Amb els jugadors que tenim aquest any, no?
1: Uh-huh. Estàs d'acord, Arnau?
0: No, sí, totalment. I crec que l'Andorra ha d'intentar ser... Andorra i tots els equips que en el futbol actual vulguin obtenir resultats han de saber llegir, i crec que ho saben, més que nosaltres, evidentment, però hem de saber llegir que un partit té molts minipartits i tu pots estar un tram de joc dominant i generant ocasions que l'equip rival t'ho sabrà llegir, et sabran reaccionar i tu hauràs de reaccionar a la seva proposta, i crec que has de saber, doncs, això, quan millor t'adaptis als diferents minipartits que té els 90 minuts, millors resultats obtindràs, i jo crec que l'Andorra encara no està en aquest punt, però crec que ho pot aconseguir.
1: Clar, no sé si després de 5 derrotes consecutives també hi ha un factor psicològic que està condicionant a l'hora de jugar l'equip. En aquest sentit, creus que els jugadors comencen a sentir certa ansietat per voler revertir el màxim abans possible el marcador?
0: Sí, és que crec que justament el pròxim partit contra el Granada, crec que és la victòria no, és més important, no tant per sortir del descens o intentar i sumar els 3 punts, que ara per ara és molt d'hora per estar parlant de la lluita pel descens o pel playoff, sinó pel factor psicològic de que aquesta plantilla es comenci a creure que pot fer no coses grans, sinó que pot competir en aquesta lliga i que té la capacitat de fer-ho. Llavors, sumar els 3 punts l'abans possible és important per desbloquejar una mica l'equip a nivell mental.
1: Víctor?
2: Sí, totalment. Jo crec que és com tot, no? Jo me'n recordo aquelles 10 jornades de l'any passat que vas estar sense guanyar, que jo... mentalment, jo que he estat dins de la gespa abans de ser periodista, ho notes, i la confiança va baixant. Ja et dic que també són jugadors molt joves, aquí la veterania jugarà un paper molt, molt important, sobretot els jugadors com Pau López, Allende, Molina, jugadors que són experimentats i que potser han viscut aquesta situació, Molina i Allende, moltes d'aquestes, i aquí és molt clau que revertir la situació ràpid. Per això deia que la reacció ha de ser immediata. No sé si a Granada ara, si a Sabadell, però ha de ser immediata, perquè quan encadenes masses partits sense que et surtin les coses, al final acabes dubtant una mica del que estàs plantejant o acabes dubtant una mica de les teves capacitats, no? Jo crec que aquest equip és capaç de tot, però, evidentment, si encadenes molts partits sense guanyar, li passa doncs, com a tots els equips, no? I tots els vestuaris, que al final no saps si realment creure en el que estàs fent, no? I això és superimportant, començar a canviar-ho, no?
1: Són moltes cares noves, pràcticament una plantilla absolutament renovada. Esteu satisfets en aquest sentit de la feina que s'ha fet des dels despatxos?

0: Jo crec que cada estiu l'Andorra té un mèrit enorme perquè ha de construir una plantilla, si no de zero, l'ha de construir
1: pràcticament.
0: Sí, pràcticament de zero. Llavors, això és un mèrit enorme a nivell de direcció esportiva, però també després a nivell de preparació tècnica pels partits i tàctica, perquè has de conèixer els jugadors de zero, hi ha una pretemporada que tampoc és tan llarga com ens pensem, i clar, això no es pot veure ja en els primers... I el futbol el que exigeix són resultats immediats, i potser hi ha equips que són tan nous que aquests resultats immediats no te'ls poden donar. Jo sí que estic satisfet, he d'admetre que molts dels jugadors que s'han portat no els coneixia, perquè es fa un treball de, doncs, d'anar a buscar certs perfils o certs jugadors tan joves que poden arribar, que tenen un potencial molt gran, que clar, t'agafa una mica de sorpresa. Però el que estic veient m'agrada i crec que tenen molt potencial la majoria d'ells, però crec que això necessiten el seu temps d'adaptació.
1: Mm-hmm. Víctor?
2: Sí, és una mica com l'Arnau, a la mateixa línia. Jo crec que hi ha potencial, evidentment són jugadors molt joves i el que t'ha passat en aquest mercat doncs és una mica excepcional, perquè tu ara comences a tenir una mica un equip propi, no? Perquè abans a l'Andorra doncs, anava a buscar molts jugadors cedits, ara doncs, aquesta dinàmica ha canviat pel tema del reglament, no? Però crec que sí que era, encara t'acaba faltant, crec que comparat... Que a mi no, sempre m'agrada comparar amb la plantilla de l'any passat, Et falta un jugador determinant. Et falta un jugador determinant als extrems o a dalt, i això es nota, no? Després sí que és veritat que tens jugadors que encara crec que creixeran molt en aquesta lliga. Per exemple, el Jordi Cano, l'altre dia em va agradar molt l'actitud amb la que va entrar, i és un jugador amb molta fam, i això crec que és el que ens fa falta. I després un jugador com Lugo, al mig del camp, que crec que també ha de començar a créixer. Són jugadors que realment venen amb moltes ganes de demostrar. I això és superimportant, no? Que és el que té aquesta plantilla, amb ganes de demostrar. És veritat que encara no estan sortint les coses i que són jugadors i perfils on, evidentment, com deia l'Arnau, no els coneixíem molts d'ells. El Jaume Maixó té una feina molt bona, no? Que potser et porta jugadors desconeguts i els fa bons, no? I crec que això jo crec que més enllà, quan passi la temporada... veureu molt d'aquests fitxatges que ara potser ens generen dubtes que crec que donaran un pas endavant, no? I com et dic, noms propis com el Jordi Cano o el Hugo, que per mi són dels jugadors que més m'han agradat d'aquests fitxatges, no? Crec que faran una pas endavant i veurem un altre rendiment en ells, no?
1: Víctor, segons el teu criteri, ara ho deies, creus que és millor o pitjor la plantilla que la temporada passada?
2: És que, és que portem poques jornades. Jo la temporada passada, me'n recordo la primera volta, quan encadenem aquells 10 partits sense guanyar, dic, vale, l'Andorra té una plantilla que no sé si ens donarà per mantenir-nos a segona divisió. Després ens va demostrar que no. Aquest any em passa una mica el mateix, no? Sí que em costa jugadors, perquè jo crec que has perdut molta qualitat, molta qualitat. El Josep t'aportava moltíssim, el Dani t'aportava, ja sabem el que ens aportava, el Minso és una pèrdua important, tot i que fos cedit, el Justin també, tot i que sortís alguns partits, i alguns partits doncs, no sortís perquè tenien moltes lesions. Jo crec que encara ens falta millorar una part de la plantilla, que és important, que és el que deia aquell jugador determinant, però crec que encara no hem vist jugadors com Enesali, no? Jugadors d'aquests que encara hem de descobrir, i encara jo crec que és massa d'hora per saber si la plantilla és més dolenta que l'any passat. Per mi, ara mateix, de lo que he vist, crec que ens falta un pèl més, no?
0: Bueno, jo estic totalment d'acord amb el que diu el Víctor. Crec que és d'hora. Ara mateix, si t'ha de respondre, et diria que és pitjor, però perquè estem parlant de que hem perdut jugadors, doncs, com els que deia el Víctor, no? Minso, Cerdà, que et donaven un salt de qualitat que et permetien doncs, inclús aspirar a més del que potser l'Andorra en un inici esperava. Jo crec que igual ara diguem que és pitjor i arribem a l'última jornada o les últimes jornades i veiem que jugadors que ara potser no tenim tan destacats han acabat brillant i se'ls estan rifant a primera divisió o equips que aspiren més a segona. Jo et diria que la plantilla ha empitjorat, però que se m'entengui, ha empitjorat com és normal, perquè potser segons quins jugadors que tenies l'any passat no era realista que poguessin seguir a llarg termini o durant més temporades a l'Andorra. L'Andorra ha de saber, i crec que ho sap, quin equip és, a què aspira, quines possibilitats té a la segona divisió, i crec que el seu objectiu per molt que a vegades nosaltres mateixos, els periodistes, intentem, doncs, no sé si vendre's la paraula, no? Però sempre generar aquesta il·lusió de, amb el play-off, no? amb lluitar per aquest play-off i per aquest ascens, crec que l'Andorra és un equip, bueno, crec no, és un equip que és, té les seves primeres experiències al futbol professional i que el que ha d'aconseguir ara és una estabilitat i tot el que sigui mantenir-se a segona durant els màxims anys possible, tot i que sigui patint, crec que és el que li toca i el que haurem d'aspirar els periodistes i els aficionats.
1: Víctor, en aquest sentit, també creus que l'objectiu hauria de ser consolidar-se a la segona divisió i no pensar tant en play-off?
2: Sí, jo crec que és una mica el que diu l'Arnau, no? Jo crec que també la manera de com juga l'Andorra crec que ha generat unes expectatives sempre molt altes, no? I també per com és el projecte, perquè és un projecte que des de fora ja es ve. Jo me'n recordo, sempre me'n recordaré, quan vam viatjar pel play-off de primera ref, sí. Quan vam pujar a Ponferrada, uh-huh. La gent de Ponferrada ens deia que el projecte de Piqué des de fora es veu com un projecte molt gran. Llavors, per què no nosaltres, els periodistes, pensarem al contrari? No, pensem el mateix. Crec que és un projecte que té molt potencial i que, evidentment, sempre intentes marcar-te unes expectatives molt altes. Però jo crec que aquest Andorra ha d'aprendre a ser un equip habitual a la segona divisió. Ha d'aprendre a ser un equip habitual dins del futbol professional. I per fer-ho això, potser has d'estar 5 o 6 anys a segona divisió i esperar el teu moment.
0: Però una mica el que deies, sempre hi ha un tram de la temporada de l'any on, amb raó i amb motius, es diu que l'Andorra és l'equip de la categoria que millor juga al futbol. I ho diuen tant, ho diem aquí, ho diuen la premsa de fora i ho diuen els aficionats de fora, que tot i alguns tenir certes crítiques pel projecte i pel que és l'Andorra, a nivell de joc no discuteixen que hi ha un tram de la temporada on diuen és que és l'equip que millor juga a futbol. El que passa és que, com és totalment comprensible, aquest nivell de joc amb l'estil que té l'Andorra no es pot mantenir durant tota la temporada i sempre hi ha un moment on caus. Crec que aquest any, aquest moment, ha passat just ara a l'inici, el que és veritat que li deixa menys marge per tenir una mala ratxa d'aquestes més endavant.
1: Ara a priori ve un calendari exigent, és Granada fora, Sabadell també a la Nova Creu Alta, un Sabadell que està en estat de gràcia, i el Castelló, el líder de la categoria a casa. Veieu capaç a l'equip de sumar algun punt en aquests tres partits que venen ara?
0: Jo crec que sí, més que res perquè és que no li queda un altre que sumar, ja sigui amb empats, perquè són, com dius, són rivals i sobretot sorties complicades, però ha de començar a sumar des de ja per obligació més que per una altra cosa.
2: Sí, totalment. Crec que has de començar a sumar perquè el que deia jo abans, una mica la reacció aquesta immediata i començar a canviar la dinàmica, perquè a priori tu quan comences la temporada dius, vale, Sabadell és un desplaçament que jo puc guanyar. Però clar, ara la visió que tens d'aquell partit és totalment diferent, no? Per com estan les dinàmiques. Però jo crec que si acabes puntuant, per exemple, Granada aquest cap de setmana, i que sigui un empat, crec que la dinàmica canvia en el cap dels jugadors i crec que pots sumar algun més. Jo crec que és obligatori sumar, sí o sí. Et ve un calendari complicat, però és que quin calendari no és complicat a la segona divisió? És que tots els equips realment et poden plantar cara i realment són complicats. L'únic equip que he vist una mica per sota nostra, ara mateix, dins d'aquesta segona divisió, diria, mira, i és molt dir, el Valladolid, que és un equip que realment proposa molt poc, i el Ceuta. La resta són equips que et plantaran cara i que segurament seran partits molt difícils de guanyar. Llavors, el calendari sempre és difícil, el calendari sempre apreta, llavors l'Andorra ha no fixar-se en el calendari, sinó realment anar a guanyar els partits i si pot puntuar d'un fora de casa, també és molt important.
1: Clar, en cas que no s'assumés, que esperem que no i que l'Andorra sigui capaç de capgirar aquesta dinàmica, entendríeu que des de la direcció esportiva es prengués un canvi a la banqueta, Arnau?
0: Bé, és que crec que, com la majoria sabem, la banqueta de l'Andorra té una característica molt, molt concreta, i és que Carles Manso no té aquest treball tant d'entrenador, no és la figura tant d'entrenador que assumeix tota la responsabilitat, sinó que des de la direcció esportiva tant Piqué com Jaume Nogués també assumeixen aquesta responsabilitat, llavors tenen a Manso com la figura doncs, que dona la cara i que evidentment ha de saber gestionar certs moments i ha de saber entrenar la plantilla i tot plegat, però no poden culpar, i crec que no ho fan, a Manso d'unes decisions que segurament s'estan prenent des de dalt.
1: Víctor, estàs en la línia de l'Arnau?
2: Sí, és que jo crec que no, la part de culpa del que està passant no és del Carles, és com deia l'Arnau. Jo crec que tothom sap que aquí el Gerard pues, té un paper molt important dins d'aquest equip, i dins del vestidor i dins de la que és la dinàmica del dia a dia. Llavors el Carles realment, com sempre ha dit, i mira que queda molt repetitiu, però el Carles és un treballador de club. No és un entrenador com a tal, sabem la situació que hi ha en aquest Futbol Club Andorra, és una cosa que s'havia vist al United fa uns anys i que ara realment ho estàs tornant a veure i sempre que ho has fet aquí a l'Andorra t'ha funcionat, però sempre hi haurà moments delicats, no? Llavors hem de pausar una mica, crec que la gent pues, t'ha posat molts dubtes amb el Carles i crec que el Carles realment està fent un treball excepcional dins del que pot fer i evidentment que sempre vols un primer entrenador, com a jugador, dic, sempre vols un entrenador reconegut, etc, però crec que el Carles fa una feinada i el seu staff impecable. Crec que no ve d'aquí el problema, sinó ve en que l'equip es cregui que realment pot guanyar els partits, no?
1: Doncs fins aquí la tertúlia de la Kia Sports. Una vegada més ens ha tornat a menjar el temps, cap novetat. Arnau Ojeda, redactor de l'Altaveu, i Víctor Rodríguez de l'Andorra Esportiu, gràcies, i esperem que l'Andorra sigui capaç de capgirar aquesta mala dinàmica en les properes jornades. Gràcies i fins la propera.
0: A tu, bon dia.
2: Gràcies, bon dia.

0: I amb tots vosaltres ens retrobem demà divendres, demà dia de prèvies, roda de premsa de Carles Mansuà al matí, també de Santa Pac, entrenador del Morvan Andorra, que està a punt d'iniciar, de fet aquest dissabte, temporada a la Lliga CB. Ens retrobem demà, que passeu una bona tarda.
1: El láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. No solo no ha mostrado ni una pizca de empatía con Mari Carmen, no solo se ha limitado a decir que lo de ayer fue un desahucio más. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que insiste en culpar al gobierno por no hacer nada en materia de vivienda, ahora busca el aplauso fácil de lo que ella ha dado en llamar las otras Mari Carmen. Ayuso hace unos minutos en una entrevista en Cuatro.
3: Lo que ha decidido es que interviene los pisos. Eso significa que un propietario de una casa, en el momento en el que pone su casa en alquiler, el Estado le quiere intervenir los precios y, es más, promueve que haya inquiocupación. De manera que un inquilino decide que no te va a pagar y tiene más derechos casi el inquiocupa que el propietario. De hecho, hay muchas mujeres de la edad de Mari Carmen que se han vuelto vulnerables por toda España porque les han ocupado sus viviendas.
2: Cero empatía ante un desahucio y una imagen durísima, la de Mari Carmen dejando su casa en una camilla, que ha reactivado en cualquier caso todos los canales de negociación política y también las posturas más radicales del Partido Popular, que hoy justo hoy ha respaldado a Ayuso y sus palabras en un acto contra la ocupación. PSOE y Junts negocian ya para aprobar un decreto que ponga fin a los desahucios de personas vulnerables. El de Junts es un acuerdo clave, pero no fácil, primero porque obliga al gobierno a rebajar el alcance de este decreto y porque, por el otro lado, por la izquierda, Sumar quiere más, quiere que ese tipo de viviendas sean expropiadas. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, Sumar eleva el tono dentro del gobierno de coalición y no solo exige que este decreto se apruebe el próximo martes, también quiere que incluya la expropiación de este tipo de viviendas ante situaciones como la de Mari Carmen. El ministro de Cultura y la figura que está negociando con el PSOE, Ernest Urtasun, lo ha trasladado al socio mayoritario.
5: Que el gobierno de España no puede tolerar que los fondos de inversión nos echen estos pulsos y que, por lo tanto, como ustedes saben, ayer dijimos que tenemos que estudiar la posibilidad de la expropiación de la vivienda de Mari Carmen y hoy hemos hecho una propuesta en este sentido.
4: Pero esta propuesta choca con lo que pide Junts en materia de vivienda, que pasa sobre todo por bonificaciones fiscales. Veremos cómo lo cuadra el gobierno Casal, porque fuentes de Junts nos dicen que ya hay acercamientos con el PSOE.
2: Nosotros a partir de inmediato charlaremos aquí en Hora 14 con Verónica Barbero, con la portavoz de Sumar. Le preguntaremos por ese decreto, si va o no el martes al Consejo de Ministros, y también por Óscar Puente, que esta mañana en Twitter se ha despachado, pero bien, contra Sumar, socio Moncloa, pero por lo que se ve en amigos en las redes. El ministro ha dudado de la capacidad de Sumar para resolver esta crisis de la vivienda en un pispás, cuando realmente, aseguró el ministro, no pueden resolver ni sus propios problemas internos. Esto mientras Mari Carmen ha pasado su primera noche en el hospital con un cuadro de agotamiento severo en el Gregorio Marañón de Madrid. Allí la están sometiendo a diferentes pruebas médicas. Hoy el relator de la ONU sobre vivienda ha dicho que la jueza tendría que haber suspendido ese desahucio. Luego recopilamos todo, la crisis de la vivienda que se solapa un día más con la crisis de Ceuta. Es el dato que aporta a esta hora la SER. Más de 330 migrantes han sido ya expulsados de la ciudad autónoma desde julio. Se quedaron unos 20.000 tras la entrada y han regresado de forma voluntaria unos 7.000 enviados especial. Nicolás Castellano, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Sí, según los datos que hemos recopilado en la cadena SER de tres ministerios y también de fuentes de la ciudad autónoma, son al menos 20.000 los migrantes que se quedaron después del 30 de julio aquí en la ciudad autónoma. Hay una capacidad de unos 10.000 adultos que va a habilitar el Estado para octubre y hay 6.800 en centros de titularidad del Estado y hay al menos 3.000 menores en las calles. A eso hay que sumar, como dices, esos 7.000 adultos que han retornado a Marruecos de manera voluntaria desde el pasado 10 de agosto.
2: Mañana está a ser con Aymar, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que hoy en un foro ha modulado bastante el tono de su discurso sobre el reparto de menores. Vivas regresa a su posición inicial, favorable a este reparto, aunque dice el caso de Ceuta es absolutamente excepcional.
7: Bueno, esos mínimos casos serán atendidos conforme a la legislación española. Nadie ha dicho que no. Si la legislación se sigue aplicando, si nosotros no estamos de ninguna manera en contra de que se aplique la legislación.
2: Luego regresamos a Ceuta en las horas posteriores a las elecciones legislativas en Marruecos. Y a partir de inmediato charlaremos de la IA, de cómo un agente de la empresa de ChatGPT logró hackear el sistema de salud de Australia. Entró de forma automática, traspasando los límites de la ley. OpenAI ha tardado un mes y medio en reconocer esta vulneración de un sistema sanitario. Hervé Lambert es experto en ciberseguridad.
8: Más que golpear la puerta con un ariete o algo muy pesado, es más bien como un cerrajero que es muy persistente, que prueba miles de combinaciones por segundo, eso sí.
2: y un poquito autónomo. Luego nos lo cuenta Javier Ruiz Martínez.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Y con más cuestiones de este día que ya nos acerca Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. Por primera vez un país OTAN alerta de que Rusia está preparando ataques con drones y misiles contra miembros de la Alianza Atlántica. Ese país es Dinamarca, que no descarta una invasión terrestre. Y Renault va a cerrar por falta de demanda de coches de combustión su fábrica de Palencia durante 3 semanas y la de Valladolid, la más grande de esta marca en España, de momento este viernes, de momento Casal.
2: Un pronóstico del tiempo con este titular. El otoño tendrá que esperar, Jordi Carbó.
10: A la espera de pequeños cambios que llegarán el fin de semana con más nubes, pero solo un poco menos de calor, hoy todo sigue igual, es decir, tiempo plenamente veraniego. El sol lucirá durante la tarde en prácticamente todo el país con temperaturas máximas parecidas a las de los últimos días, destacando valores cercanos a los 40 grados en el suroeste de la península, también en algunos puntos de Canarias, donde además tendremos chubascos en las islas de Tenerife y La Palma. Mañana temperaturas un poco más altas, sobre todo las máximas.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
1: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
11: Tornen les lectures obligatòries al batxillerat per superar la selectivitat.
12: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Tornar un back to basics, tornar als bàsics.
11: La consellera d'Educació recupera una mesura que fa només 2 anys va retirar l'anterior govern d'Esquerra i arriba sense esperar els resultats del gran debat de país que ha encarregat el president Salvador Illa. Els professors estan contents, però...
13: I el que ens faria falta potser és una mica d'estabilitat, no que no hi hagués tants canvis.
11: Demà el president reuneix a Palau tots els partits polítics. Denunciat per delicte d'odi la Fiscalia, un club de futbol amateur liderat per 2 càrrecs de Vox a Barcelona. Ho ha destapat Ser Catalunya. És la queixa d'un equip rival als organitzadors d'aquesta lliga per això.
14: Cuando estuvimos mirando a través de la web los equipos que participaban en la liga y nos dimos cuenta que había uno con el nombre de Bayern de los Caídos.
11: El club es diu Mingo Rubio Balompié i Vox argumenta que això és humor, que no n'hi ha per tant. El dia després del desnonament a la Mari Carmen, el govern espanyol reactiva les negociacions amb Junts per recuperar el decret que prohibeix desnonar persones vulnerables. A Catalunya, PSC i Comuns també reactiven les negociacions per prohibir la compra especulativa. Els Mossos han trobat el cadàver d'un home que duia almenys 2 anys mort a casa seva. La dona i la filla van conviure amb les restes i no sortien de casa des de la pandèmia. Totes dues ja estan rebent atenció psicològica. Tot això en aquest dijous, dia de Castells, a la plaça Sant Jaume, a Barcelona, en marxa la gran diada castellera de la Mercè. Això és el que ja està passant ara mateix. També a Tarragona, el comiat de Santa Tecla és amb les 4 colles de la ciutat fent pilars davant la catedral. Això de fa poca estona, de seguida, i anem en directe al final d'aquest informatiu. Tot això en aquest dia festiu a Barcelona, però també a molts altres municipis. Atenció, aquesta hora està tallada a la C-12, al Dover, en els 2 sentits per un accident. Hi ha problemes també a la C-31, al Prat de Llobregat. Un accident provoca ara mateix aturades en aquesta autopista. Avui, que serà un dia amb temps radiant i amb màximes que superaran els 30 graus, Jordi Carbó.
10: Avui torna a repetir-se una situació pràcticament idèntica a la d'ahir. Sol, temperatures que a primeres hores del matí han pogut baixar una mica més, les mínimes, però després, amb el sol, pugen ràpidament, i en breu les màximes de nou se situaran al voltant dels 30 graus a la major part de Catalunya, superant-los a l'interior, apropant-nos als 35 cap al Pla de Lleida. No hi haurà núvols destacables, sí, vent de marinada durant la tarda, fort a primeres hores de la nit al sud de Lleida i a l'interior de l'Ebre. I demà, doncs, temperatures més altes, les mínimes, però sobretot les màximes, en un dia que de nou serà assolellat, les màximes pujaran 1 o 2 graus respecte avui. De nou ens situarem al voltant dels 35 graus a la plana de l'Empordà, al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre.
11: Tècnica Víctor Valero, producció Laura Pons. Des d'ara fins 2 quarts expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
11: Què tal? Bona tarda. Fa 3 anys la Generalitat va eliminar les lectures obligatòries al batxillerat. L'argument era que ningú es llegia Tirant-lo blanc, Mirall trencat o Terra baixa, sinó que simplement s'estudiaven resums per preparar després la selectivitat. La consellera d'Educació, llavors en mans d'Esquerra, va decidir-ho, tot i que els professors estaven en contra d'aquesta mesura. I ara la conselleria, amb noves mans, d'Esquerra al PSC, recupera aquestes lectures obligatòries. Ho ha anunciat aquest matí Esther Niubó.
12: perquè el que no podem permetre és que l'abandonament de certes pràctiques d'aula acabi redundant en un pitjor assoliment dels aprenentatges per part del nostre alumnat. Hem de reforçar allò que sabem, que tenim evidència que funciona i, a més, ho hem de potenciar al màxim.
11: L'argument és que s'ha de millorar la comprensió lectora, que fa temps que s'apunta com un dels problemes principals, Gemma Alegrí.
15: Sí, tal com han evidenciat els últims resultats de les proves PISA. Després d'aquests, i amb l'objectiu de presentar un pla de xoc per reforçar les competències bàsiques i la comprensió lectora dels alumnes catalans, Educació ha fet marxa enrere 3 cursos després d'eliminar les lectures obligatòries a batxillerat. Esther Niuós, la consellera del RAM.
12: Un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar
15: Va ser al maig del 2024 amb Anna Simó al capdavant de la conselleria quan es va anunciar que s'eliminaven les lectures obligatòries a la selectivitat per donar més autonomia als centres. Un mes després es va publicar una llista orientativa d'autors clàssics perquè cada centre escollís llibres pel seu alumnat. La lectura continuava sent obligatòria, però els llibres no entraven a les PAU. Avui, després d'anunciar la mesura, Niubó ha defensat que no es tracta en cap cas de tornar al passat, sinó de recuperar el que funciona.
12: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys, que en els últims anys constatem que ha perdut pes, doncs reforçar la lectura, l'escriptura, l'oralitat, els coneixements bàsics, no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges.
15: El departament, però, Joan, encara no ha concretat quines lectures seran.
11: Bé, un cop més es repeteix el que passa sempre en el cas de l'educació, que és que un govern decideix una cosa que el que ve després reverteix. Ara els instituts hauran de tornar-se a adaptar. La pregunta, però, és per què la consellera Esther Niubó no esperava que el Consell d'Educació presenti totes aquestes mesures per millorar el sistema educatiu que ha encarregat Salvador Illa. Perquè potser d'aquí uns mesos tornarem a debatre mesures per millorar la comprensió lectora i una altra vegada els instituts hauran de tornar a fer canvis. De fet, demà el president reuneix a tots els partits al Palau de la Generalitat i ahir el Parlament parlava d'aquest gran debat de país que comença ara.
16: Un debat que ens dugui a assumir un nou gran consens de país per l'educació, un pacte de país per l'educació, un debat constructiu, un debat que posi un nord i una raó a cada mesura.
11: Bé, això acaba de començar, però avui hem tingut aquest anunci d'aquesta decisió, d'aquesta mesura, lectures obligatòries que tornen, i els professors celebren, perquè recordem que ja estaven en contra quan Esquerra ho va tombar, però diuen que no en sabien res i justament demanen que no hi hagi canvis una altra vegada. Guillem Lloret és professor de català i membre de docents.cat.
13: La Conselleria d'Educació és la conselleria on hi ha més cops de volant de la història, de totes les, no només aquestes, sinó totes les anteriors. I el que ens faria falta potser és una mica d'estabilitat, una mica de que no hi hagués tants canvis. Les lectures obligatòries és això mateix. Fa 3 anys ja ens va agafar per sorpresa que les traguessin. I ara les tornen a incorporar. Nosaltres ho celebrem, però ens agradaria que com a mínim es consolidés, fessin un bon pla i ens diguessin això durarà durant 10-12 anys.
11: També li hem preguntat sobre aquest retorn a les lectures obligatòries des del Sindicat de Professors de Secundària a Ignasi Fernández.
17: Reconèixer que la situació ha tocat fons, que el nivell de comprensió lectora i escriptura, lectoescriptura dels alumnes, dels nostres alumnes és baixíssim, sota terra, no cal haver-se esperat a PISA, i celebrem que hagi hagut aquest reconeixement.
11: Per cert, que hi ha més d'aquest pla que ha anunciat avui la consellera Esther Niubó, perquè també es recomana a les escoles i instituts que a partir del curs que ve fixin lectures comunes per tots els seus alumnes des de 5è de primària fins a 4è d'ESO i que els nens puguin recuperar els llibres de les assignatures o, com a mínim, que tinguin un text de referència per poder repassar o seguir la matèria si s'han perdut alguna cosa, Gemma.
15: Sí, exacte, Joan, tot i que això són recomanacions. D'aquesta manera, Educació proposarà a totes les escoles i instituts públics i concertats que seleccionin lectures comunes per tots els alumnes des de 5è de primària fins a 4è d'ESO, a més d'un pla lector des de l'educació infantil. Cal dir que ja hi ha molts centres que en tenen. El departament també vol que cada alumne tingui llibres de text o un dossier en paper perquè sempre que ho necessitin puguin tornar-hi i tenir així un text de referència. La proposta d'Educació també contempla reforçar el càlcul mental.
11: Gràcies, Gemma. Ara falten 1 minut per 3:15. Abordem l'exclusiva de Ser Catalunya, apologia del franquisme en una lliga de futbol amateur a Barcelona. I és que la Fiscalia ja té sobre la taula una denúncia per delicte d'odi contra aquest club de futbol amateur liderat per 2 membres de Vox, un d'ells, de fet, és el número 2 del partit a la ciutat, per apologia del franquisme. Per què? Doncs perquè el nom del club és Mingo Rubio Balompié, on està enterrat el dictador, i l'escut hi apareix Bayern de los Caídos. Aquesta informació és de Ferran Dalmau.
18: 2 càrrecs rellevants de Vox a Barcelona formen part d'aquest equip que es fa conèixer com el Bayern de los Caídos. Tot i que el seu nom oficial és Mingo Rubio Balompié, una altra referència, en aquest cas al cementiri on està enterrat Francisco Franco després que l'exhumessin del Valle de los Caídos. Un d'ells és el vicepresident provincial de Vox, Juan Cremades, que també és l'assessor legal del partit. L'altre és Carlos Oliva, conseller del districte de Sarrià. A l'escut de l'equip fins fa pocs dies hi apareixia també un Vítor franquista, amb la gran V baixa vermella que utilitzava Franco per celebrar les victòries de la Guerra Civil. Ara l'han retirat davant la queixa d'un equip rival als organitzadors. Sentim un dels jugadors rivals que prefereix mantenir-se en l'anonimat.
14: Cuando estuvimos mirando a través de la web los equipos que participaban en la liga y nos dimos cuenta que había uno con el nombre de Bayer de los Caídos, y luego ya nos dimos cuenta que muchos de los integrantes del equipo pues eran representantes públicos de partidos de extrema derecha, de Vox.
18: A l'equip, a banda dels dos membres de Vox, també hi ha un exregidor del PP a Premià de Dalt. A la queixa, l'equip denunciava que no se sentia còmode enfrontant-se a un grup amb simbologia franquista. La Lliga encara no ha començat, ho farà dijous que ve a les instal·lacions del Velòdrom d'Horta.
11: Bé, aquesta exclusiva d'aquesta redacció, que podeu consultar en detall a sercatalunya.cat, ha corregut per tot arreu, tant que ja hi ha hagut un advocat de memòria històrica que ho ha denunciat per delicte d'odi a la fiscalia, que ara és qui ho haurà d'investigar. Aquest advocat és Eduardo Ranz, el que t'hi jugues aquest migdia ha apuntat que l'Ajuntament de Barcelona també té responsabilitats en el cas, perquè aquesta Lliga és municipal i jugarà al Velòdrom d'Horta, una instal·lació que és titularitat de l'Ajuntament.
19: Si les instal·lacions són municipals o reciben subvenciones públicas, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática puede instruir un expediente y sancionar al propio Ayuntamiento de Barcelona.
11: Ferran, Vox què hi diu? Assegura que no n'hi ha per tant, no? Que és humor, com es fa amb noms d'altres equips de la mateixa lligueta.
18: Sí, fonts de Vox consultades per la SER argumenten que clarament és un nom humorístic i no li donen importància a la simbologia franquista del logo. Posen el cas al mateix nivell que qualsevol altre joc de paraules que busqui la similitud amb un club de futbol real. Ens faciliten literalment una llista d'exemples que per ells són el mateix. I són, per exemple, noms com Aston Birra, Intermitente o Yayo Vallecano, que també fan broma a assemblar-se al nom d'un club real, però que no tenen cap referència franquista.
11: Bé, sobre aquest argument de l'humor, això ha dit també l'advocat Eduardo Ranz.
19: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma, y desde luego lo que jamás pensaríamos que fuera posible inscribir es, por ejemplo, un club de fútbol que se llamara Osvis Balompié.
11: Les 2:17.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
20: O dimarts s'aprova un decret amb mesures contra els desnonaments per regular el lloguer de temporada, el lloguer d'habitacions, per protegir els llogaters i per acabar amb aquesta estafa, o anem a la vaga general.
11: El desnonament de la Mari Carmen, les protestes que ahir també van arribar a Barcelona del sindicat de llogaters amb aquesta amenaça de vaga general, doncs tot això ha fet que ara, mesos després d'estar totalment aturades al Congrés, doncs que el govern espanyol reactivi les negociacions per aprovar en qüestió de dies un decret de vivenda que recull

0: Encetem el llapis de memòria de Alessia Ortega amb la versió de la cançó Oración del Remanso, que és un tema originari del cantautor argentí Jorge van der Mole, en el que parla dels pescadors del riu Paranà que viuen al barri de Remanso, a la ciutat de Rosario, i que en aquest cas el que la versiona és el músic Nahuel Penici, que és un músic també argentí, i que us recomano molt que mireu els vídeos, perquè el Nahuel és invident i Asia té una manera de tocar la guitarra que és totalment hipnòtica, se la posa a la faldilla horitzontal i la va acariciant.
1: Sí, sembla que sigui com... Sí, és que té una connexió amb la guitarra com si fos un ser viu, és al·lucinant.
0: Exacte, és com el seu animal de companyia.
1: Sí.
0: Com el gat, saps?
1: Sí, com un gatet, com la gent que toca l'arpa, no? Que sembla que estigui tocant un gat, sí.
0: Que hem volgut començar amb aquesta cançó, el teu llapis de memòria, perquè crec que per tu és com una mena de vara de mesurar, no? De cribatge.
1: Sí.
0: Si aquesta cançó t'emociona, doncs l'Àsia t'abraçarà, i si no et diu res, doncs l'Àsia pensarà que no tens cor.
1: Efectivament, segurament passi això, sí.
0: Què et connecta tant i t'emociona tant d'aquesta cançó?
1: Aquesta cançó em connecta molt principalment perquè té un punt no només filosòfic, sinó espiritual, sense haver d'estar... sense ser eclesiàstic, no? O sigui, sí que està parlant del Cristo, de los pescadores i tal... Però bé, la gent de camp, si bé utilitza l'Església, no? I el que normalment coneixem com a figures teològiques, en el fons a qui le reza, no? Amb qui connectes amb la natura. I m'assembla la forma més maca d'espiritualitat, estar connectat amb la natura. A mi m'assembla una forma d'estar connectat amb tu mateix. Llavors sí que és una vara de mesura per mi. A més, el meu pare és argentí.
0: I aquí anàvem, que crec que potser encara li dona un plus més de connexió, que tu tens orígens argentins, per ells.
1: I a més, per mi, com que s'ajunta molt una mica la cultura canastera, no?, dels gitanos... Jo soy más paya que un olivo, eh?
0: Vale.
1: Però connecto molt amb el món gitano, des de petita. Tinc molta connexió. I això em connecta molt amb els gitanos nòmades, amb el riu, amb el pescar, amb el fer la feina... també juntament amb el que és la vida allà argentina, no? La vida de camp d'allà. I clar, o sigui, bueno, és que a més com canta Nahuel, per favor, és que no es pot ser més... És que et va directe al cor.
0: Recordo quan en aquest programa va passar Juan Diego Botto.
1: Buah.
0: Que era un altre actor argentí.
1: Vaig treballar amb les seves germanes.
0: Que em deia que ell sempre procura mantenir encesa la flama de la seva argentinitat.
1: Per supost.
0: I com es manté encesa aquesta flama de l'argentinitat? Tu on et detectes a vegades de dir, vale, això és que m'està sortint ara, aquest tret característic és argentinitat.
1: Clar, això és argentinatge, no? Això és... Em surt sobretot amb l'espontaneïtat sense mesura. Sense mesura, perdona, que a vegades el meu català patina una mica. L'argentí per mi té una cosa de la revolució i la performance constant. O sigui, no té vergonya l'argentí en aixecar la mà per parlar de qualsevol cosa, de parar-se davant de l'Ajuntament i fer una cançó protesta que tingui un punt de comèdia i un punt de crítica alhora. Aquesta cosa desenfadada de mantenir la lluita, saps? I d'expressar l'emoció sense cap tipus de mesura. Mira el tango argentí. El tango argentí sí que té una rítmica, sí que té... té mètrica, té melodia, però el tango argentí de sobte frena, de sobte com es diu, com que arrastra, no?, cap al darrere, i de sobte parla, i de sobte fot un crit. És molt vital, és molt del dia a dia, l'argentí, per mi.
0: Que si alguna cosa té l'argentinitat, que tu dius argentinatge, que a mi em sembla més alguna cosa de plata, l'argentinatge.
1: Sí, però argentinatge.
0: Cadascú que ho digui
1: quan
0: li dona...
1: No, argentinitat m'ha agradat, argentinitat.
0: Me l'he inventat, eh? No sé si existeix o no.
1: Sí, no, està bé, està bé.
0: És la manera que tenen a Argentina de concebre la teva professió, que és la interpretació, perquè tenen la veritat molt arrelada.
1: Molt.
0: Que potser és el bé més preuat del teu ofici, la veritat.
1: Clar, allunyant-se molt del teatre més francès, no?, per exemple, que era com la meta-emoció, no?, d'anar amb el personatge ja tan preparat que saps el que sentirà. La interpretació argentina va més d'escoltar, respirar-t'ho.
0: D'estómac, d'entranya.
1: Clar, d'entranya, d'instinto. Escoltar, respirar-t'ho i després... fer de veritat el que t'està passant per dins.
0: Has fet algun projecte ja argentí?
1: Vull.
0: Vols?
1: Hola, Argentina. Soc mestissa, truqueu-me.
0: A Colòmbia sí que n'has fet.
1: A Colòmbia sí. A Colòmbia sí. I anava a fer d'Argentina a Colòmbia, però vaig dir, no, va. Fem d'espanyola i ja...
0: Sí, però estan en els teus plans, t'encantaria.
1: M'encantaria. O sigui, a més, a mi el cinema argentí m'encanta.
0: Mira, una de les millors definicions que jo he llegit mai o escoltat sobre què és interpretar, se la vaig escoltar a Ricardo Darín,
1: que deia... Ricardo Darín, gran maestro.
0: Interpretar es hacer creer a la gente que piensas lo que estás diciendo.
1: Ole!
0: 100%, eh?
1: És el que fem tots el dia a dia, així que...
0: Tu vas debutar amb 22 anys, crec, que és quan... Bueno, comences per la porta gran, amb Cuando los ángeles duermen.
1: Cuando los ángeles duermen, sí.
0: Aquest primer projecte com surt? És un càsting ras?
1: Sí, vaig fer càsting a Madrid. Vaig coincidir, a més, amb la protagonista de la pel·li, la Esther Espósito, que les dues era la nostra primera, el nostre primer llargmetratge. I vam fer les dues el mateix càsting per prota, això es fa molt. Fan el càsting per tothom igual. I després ella va entrar de prota i jo entrava de secundària, no? I va ser molt maco perquè vam connectar molt. També, nosaltres dues i res, càsting raso.
0: Tu t'estaves formant en alguna escola d'interpretació?
1: Jo tinc 9 anys de formació al circ, des dels 5 anys, que vaig començar a l'escola de circ de la Rogelio, a la Carpa de Dalt, de la Trinitat, i a més he fet cursos intensius i també he fet el batxillerat d'arts escèniques. Però sobretot m'he formant treballant i respirant-ho a casa.
0: Que la teva mare és actriu.
1: Clar, la meva mare és actriu i el meu pare ha sigut pallasso de carrer molt de temps. Els dos ja no exerceixen del que feien abans, però...
0: I com entres a la roda? Perquè això al final és una... Aquesta indústria, com totes, és una roda de que trobes un representant...
1: Clar. A veure, jo vaig començar... tant el meu pare com la meva mare tenien una representant, que és amb qui vaig començar jo. Ella ja em coneixia, perquè jo de petita vaig fer alguna cosa, vaig fer algun curtmetratge, alguna
0: clown,
1: coseta
0: no?
1: De... Clown puro, sí. Alguna coseta de publicitat i tal. I ho teníem, no? Estava per allà, i llavors amb 14, 15 anys em va dir, escolta, et vols posar en sèrio? I li vaig dir, sí. Llavors ja amb 16, m'ho vaig deixar respirar una mica, i amb 16 em vaig posar una mica més en sèrio.
0: Que després d'aquesta pel·li van venir, tu hijo, amb un
1: sí,
0: José
1: no vaig,
0: Coronado.
1: No vaig parar, la veritat, Miguel Ángel Vivas, de directors.
0: Sèries
1: sí.
0: Com les de l'Hoquei.
1: Les de l'Hoquei va ser una meravella.
0: L'Internado, Les Cumbres.
1: L'Internado, Les Cumbres.
0: Més pel·lis, Malnacidos,
1: sí.
0: Mallorca Confidencial, que en parla ara. Sí, amb lo chungo que és aquest món.
1: Fragmentos, també, que es va estrenar.
0: Has pillat embranzida, eh?
1: Sí, la veritat, vaig tenir molta sort.
0: I teatre n'has fet?
1: Tinc moltes ganes de fer teatre.
0: Això vol dir que no, de moment...
1: De moment no.
0: Però perquè no ho has intentat, no ha sorgit...
1: Perquè no ha sorgit, o sigui, he fet teatre quan estudiava circ i clown. Als fi de cursos i tal, jo performo amb la meva gent molt. Però clar, no és el mateix, tinc ganes de cremar taules.
0: Sí, argentins per una banda.
1: Argentins
0: després,
1: per una banda,
0: directors
1: teatre... També.
0: Aquí teniu a l'Àsia Ortega.
1: Alcem un crit al cel.
0: Que de moment, o sigui, als escenaris has ballat més que interpretat.
1: Sí, he ballat. He ballat flamenc, sobretot, sí.
0: I com a ballarina connectadíssima al flamenc que ets, no sé si alguna vegada aquesta cançó que està sonant ara mateix de fons, que és Bolerías de la Luna, de Lola i Manuel, l'has ballat?
1: Aquesta en concret, si l'he ballat rotllo contemporània... Flamenco pajarístico, saps? Flamenco inventado, perquè és més d'escoltar aquesta cançó. No és una boleria de juerga, una boleria al baile. És una boleria per escoltar. Sí que l'he cantat en alguna madrugada, això sí que amb molt de respecte i amb molta vergonya.
0: Sí,
1: però...
0: t'imposa?
1: Home, és que l'Ole i Manuel són grans referents i a més com cantava la Lole, que agafava uns tons... uns semitons i aquella veu tan greu que de sobte et puja 8 octaves és una bogeria.
0: I què hi fa el teu llapis de memòria?
1: A mi la Lole i el Manuel em connecten molt primer perquè m'assembla com la millor parella que es podia haver connectat, saps? M'agrada molt pensar que les relacions són com a ponts que poden juntar dues estrelles, no? Que s'han de trobar perquè s'han de dir alguna cosa i han d'il·luminar algun camí al cel perquè algú les vegi i arribi. alguna casa. I me semblen referents perquè tenen molta filosofia en les lletres i a partir de la senzillesa, com Lorca, per exemple, no? Que amb paraules senzilles, amb una rima de el niño la mira, mira, el niño la está mirando, podia transmetre molt.
0: Doncs va, escoltem una mica de Les Boleries de la Luna, que és una cançó que hem trobat al llapis de memòria de l'actriu i ballarina Assia Ortega.

0: Agua.
1: Es diu això?
0: Es diu agua a les juergas flamenques quan estàs escoltant algú tocar o algú cantar. Normalment es diu agua quan estàs... quan t'està arribant una cosa molt delicada i molt maca, i és com que per dins teu la vols sentir més fort. Es diu agua. També és una forma de dir com fluye. Agua, no? Com que maco ho estàs fent per aquí. Gràcies.
1: Mira, m'he après alguna cosa.
0: Sí.
1: Agua.
0: Agua.
1: Que Déu-n'hi-do aquesta veu que gastes, no? Em recorda... Potser és un superelogi, però m'ha recordat una mica Niña Pastori.
0: Ole, que maco, moltes gràcies.
1: Saps, així rascadeta...
0: Sí, veu de sorra, que es diu en el flamenc, vol dir arena.
1: Que t'he llegit dir, Àsia, que sense el flamenc no series capaç de sentir el que sents.
0: Efectivament.
1: Què vol dir això?
0: Això vol dir que el flamenc arriba a uns nivells d'intensitat en el que jo me sento molt vista... Al contrari de com em puc sentir de sobte en aquest món. Hi ha molts cops que m'he sentit incompresa o ho he sentit com que no, la meva forma de sentir, la meva intensitat o la meva hipersensibilitat no tenia cabuda, no, en aquest món. I per mi el flamenc és com que dona molt d'espai a... O sigui, el flamenc es diu me parto la camisa, no? Jo m'he partit la camisa, de veritat. Jo m'he fet cops al pit escoltant algú cantar i m'he arribat a fer mal, però perquè és la meva manera de sentir.
1: Sí, connecta amb una part de tu...
0: Salvatge.
1: Reptiliana, o sigui, una cosa que tu no controles, totalment irracional.
0: Clar, jo, per exemple, quan escolto cançons com aquesta o em canta la meva germana Naranjita de Triana... o em canta la Lia Cali, mi Julita, em canta l'Afra, les meves germanes, no? I elles també entren en un nivell de... Quan entres a la teva foscor, quan entres a la teva foscor d'una manera tan generosa per treure-la a la llum i connectes amb la foscor dels altres, que tanques els ulls i et poses a ballar, jo em transformo, o sigui, a mi se m'arruga la cara d'una forma que no... No se m'arruga d'una altra manera, saps? I entro en llocs en què el meu cos es mou sol. És com una catarsis, és més ritual que ballar buscant la bellesa, l'estètica, buscant una estructura, no? Una figura clara. O sigui, és...
1: De fet, crec que has vist fins i tot ballar a sobre de taüts en funerals.
0: Sí.
1: Amb lo car que van els taüts.
0: Amb lo car que van els taüts, imagina't. I amb el que costa ballar quan se t'acaba de morir algú, no? Mira, el meu avi va morir l'any passat i ara fa dues setmanes hem anat a Córdoba amb la família a fer...
1: Era d'allà, jo.
0: Sí, era d'allà, era de Benamejí, Córdoba. I jo l'any passat, quan va morir, vam fer una missa, perquè clar, al final, bueno, els avis de la família quasi tots són, són creients, no? I jo li vaig cantar al meu avi, jo li vaig cantar a Los Campanilleros.
1: A la missa?
0: A la missa. Olivas del Cura, digo, jo sortiré a cantar-li al meu avi. I jo vaig cantar mirant a la caixa, agafant-me el pit, que després em vaig mirar i tenia blaus per tot el pit d'agafar-me amb les ungles. I jo li vaig cantar mirant a la capsa, vaig mirar la meva àvia, quan vaig mirar la meva àvia se'm va trencar la veu, però vaig continuar cantant. Això és el flamenc. I això és la manera de sentir del flamenc. I gràcies al flamenc, jo estic viva.
1: És molt fort, eh?
0: És molt fort, això.
1: Gràcies al flamenc, jo estic viva.
0: Gràcies al flamenc, jo estic viva perquè no me sento sola.
1: Va, és el teu refugi,
0: sí.
1: El flamenc. I pel que dius, entenc que els teus avis és d'on... els que transmeten aquesta dèria pel flamenc, sí. I aquest sentiment.
0: Els meus avis i el meu pare, que curiosament...
1: El pallasso de circ argentí.
0: El pallasso de circ argentí és lo más aficionado al cante que n'hi ha. O sigui, el meu pare és superaficionat.
1: Que aquí tenim un tema, clar, tenim un pallasso de circ argentí.
0: Clar, parlem-ne.
1: Una mare actriu, que crec que és d'aquí, de...
0: És de la Meridiana, però sí, també és xarnega, diguem-ne, és de família andalusa.
1: I com es coneixen i com acaben aquí a Barcelona?
0: Bueno, això és molt fort. El meu pare estava treballant al Cafè del Zúric, aquí a Plaça Catalunya, aquí al costat.
1: On la gent va a deixar-se, els clar, joves, van a dir, clar, fins aquí m'ha arribat.
0: Fins aquí m'ha arribat. Van a deixar... Sí, no ho
1: és
0: sabia,
1: lloc,
0: això.
1: Si
0: és un
1: cita,
0: lloc de deixar-se,
1: si cita algú en el Zúric...
0: Vale, no aneu al Zúric, eh? Si algú cita el Zúric...
1: No, no, aneu, aneu.
0: Perquè... O aneu preparats,
1: no,
0: eh?
1: No, clar, aneu preparats, però aneu. S'ha d'anar, vull dir, si algú et vol
0: sí,
1: deixar,
0: no, no, t'ha de poder. Sí, t'ha de poder deixar, t'ha de poder deixar. Després vas
1: veure,
0: caminant per les Rambles i te vas a plorar al mar.
1: Hi haurà algun oient que dirà, merda, m'han citat el Zúric, i no, no és matemàtic,
0: bueno,
1: no és 100%.
0: Bé, ves i que després tenim la Mercè, no passa res.
1: Clar,
0: no
1: tu
0: passa
1: ves per si a cas, tu ves per si a cas.
0: Doncs estava el meu pare fent el passe, que es diu, no? Estava treballant al carrer.
1: Sí, ja estava aquí a Barcelona.
0: Ell ja estava a Barcelona. Ell ja estava fent el passe al carrer. I el meu pare feia un exercici que és seguir el rei, no? Que és que imita les persones, agafa l'atenció corporal en el mateix lloc que té la persona, llavors la imita, i la repetició d'imitacions genera gràcia.
1: Uh-huh.
0: Vale? Però no per burlar-se de ningú, sinó perquè la gent reconeix els moviments.
1: És un exercici de mim.
0: És un exercici de mim. Llavors el meu pare estava fent lo propio, no? La seva feina, i la meva mare va passar. És de pel·li, això, eh? Directors, guionistes, si voleu, també tenim temàtiques per escriure. Per escriure. I va passar, i el meu pare la va mirar, i la meva mare el va mirar, i ella es va quedar mirant l'espectacle. Llavors, quan va acabar, el meu pare va passar la gorra, i es va acostar a la meva mare i li va dir, che, què has fet ara? Com te llama? Hola. Joaquín, encantado. Ah, hola, Lucía, encantada. I què has fet ara, Lucía? Nada, me voy a clase de teatro. Ah, bueno, ¿quieres que te acompañe? I la va acompanyar. I la meva mare va anar a la Baldufa, crec que es diu, com es diu. És una escola de teatre que encara està, encara hi és. I la va acompanyar i ella es va quedar esperant a la que acabés la classe. I junts fins que...
1: I aquesta pel·lícula quan la veurem?
0: No ho sé.
1: És increïble, això.
0: És brutal. Jo vull fer una road movie, d'això.
1: Bueno, i d'aquí, doncs, va néixer una família.
0: Aquí va néixer una família.
1: Amb tiempo y silencio.
0: Olé!

0: llapis de memòria de l'actriu, cantant, també ho està demostrant, i ballarina Asia Ortega. També hi hem trobat a la Cesària Évora i a Pedro Guerra fent duet a la cançó Tiempo y Silencio, que aquesta cançó Asia crec que es va publicar l'any 2002, quan tu tenies 7 anyets.
1: Efectivament.
0: Et transporta a aquella època?
1: Em transporta a casa. Els matins, el que es diu ara, no, l'slow morning, no? Els matins a casa meva. Sí, el meu pare sempre em matxacava amb música. Tots els dies.
0: Primer et despertava i després posava la música?
1: No, no.
0: O primer posava la música?
1: Posava la música i ja... I jo ja...
0: Si tu et desperta... O sigui, per despertar-te estava sonant aquesta cançó,
1: sí.
0: Algú obria la porta a l'habitació...
1: Efectivament. Normalment jo ja estava una mica desperta, estava, no... Això que et quedes una estoneta més al llit... Estava fent el ronso, això. Estava buscant la paraula. Estava fent el ronso al llit i jo ja començava a escoltar, no? I llavors el meu pare ja quan anava a entrar a l'habitació ja posava una mica el volum i ja entrava a l'habitació, picava. Nena, chochines, está despierta, picho. I m'aixecava.
0: I a cantar.
1: I a cantar.
0: Sí, començaves els dies cantant.
1: Sí, escoltant música, cantant, la meva mare també.
0: Veig molta màgia aquí, eh? Entre com sí. Es van conèixer, aquesta manera de despertar-te.
1: La meva casa era una meravella, quan jo era petita. Era un regal. O sigui, jo he tingut una infància que ha sigut un regal.
0: Quin barri ets?
1: De Sant Antoni.
0: I com era aquell Sant Antoni, principis dels 2000, on et cries?
1: Aquell Sant Antoni era una meravella, perquè mira, sota de me casa... Estava, hi havia una carnisseria, després n'hi havia unes queviures en el passatge Pere Caldés, on ara està la...
0: Ui, com s'ha posat aquell passatge?
1: Com s'ha posat el passatge Pere Caldés, carinyo. Quanto moderneo.
0: Quan pop en Parmentier, en aquell passatge.
1: Uf, molt de pop en Parmentier, molt de Perol, molt Estic Tartar, molt de Perol. On ha quedat la cuina catalana, carinyo? On ha quedat el fricandó?
0: S'ha de dir que allò abans eren, vull dir... Dos callejones.
1: Eran dos callejones, era el callejón. Jo quedava con les nenes en el callejón, ens feien fotos aixecant el cul, traient el morro, no? Com a bones noies de barri. Abans era cine kinky, allò, era criant
0: bueno,
1: ratas.
0: Bueno, jo soy la Juani.
1: Jo soy la Juani, total, total. Que bueno, tu també ets del barri, no? També.
0: Conec el barri, sí.
1: També ho saps.
0: Bastant.
1: Sí, sí. I res, que allò era doncs, les queviures, la fruiteria... Jo coneixia tothom, jo anava pel carrer a la Maxi Pa...
0: El Paitrago,
1: la colombiana,
0: bueno,
1: la Sirvent, sí. La colombiana on els cafès...
0: Sí,
1: jo
0: sí.
1: M'anava a fer el cafè... Bueno, jo no feia cafè, no? Imagina't. Bueno,
0: ja pel que s'està explicant, potser feies cafè. I...
1: No, però feien els meus pares i jo... De sobte, no, els meus pares, per exemple, no? Ma mare tenia un càsting i el meu pare just havia anat a treballar a la Rambla. Llavors em deia... Anàvem a la carnisseria o a les caveres, deien, escolta, et pots quedar amb la nena una hora? Que ara vinc.
0: Jo,
1: a mi m'ha fet de cangur tot el barri. Tot el barri.
0: Ets patrimoni de Sant Antoni.
1: Soc patrimoni de Sant Antoni.
0: Encara
1: sí,
0: el trepitges al barri?
1: Sí, sí, sí. És més, jo tinc un ritual. Cada cop que arribo de Madrid o de qualsevol lloc de gravar, de fer un càsting, jo em faig el passeig del Raval. Jo baixo a la parada de Poble Sec.
0: Sí.
1: Surto de Poble Sec, miro cap al carrer Blai, tombo, agafo carrer Parlament, que passo per la casa de la meva infància, i ja agafo per carrer de la Cera, pujo per carrer de la Cera, passo per la... O vaig a la plaça Pedró, o vaig per sota o vaig per dalt. Pujo Joaquim Costa, vaig fins al Magma, arribo fins a la plaça Castilla i torno.
0: Mare de Déu, eh?
1: Sempre em faig això quan torno, és una manera de reconnectar.
0: De tornar a casa, eh?
1: Tornar a casa, sí. I mira que ara visc a Fondo, eh? Ara m'he mudat a Santa Coloma, però el ritual sempre el faig.
0: Que suposo que per tu és el més habitual del món, però aquí la gent no anem tenint pares pallassos de circ.
1: Clar, clar,
0: mims.
1: Sí.
0: Com és tenir un pare? Clar, mares actrius, sí, n'hem vist més.
1: Pros i contres.
0: Clar, això t'anava a dir, com va
1: no,
0: afectar...
1: Ma mare era pallassa, també, no t'ho perdis, eh? No, clar.
0: No, no, si estàvem, vull dir, estava tot ja dissenyat perquè fos així.
1: Efectivament.
0: Però com et va afectar tu com a nena això, no? Tenir un pare que... Diem pallasso de circ, però entenc
1: sí.
0: Que o sigui, se n'anava amb la rulot a llocs
1: no,
0: o era més fixa?
1: No, mon pare era pallasso de carrer.
0: De carrer.
1: És pallasso de carrer, sí.
0: I aleshores això, tu com ho vas viure?
1: Clar, jo vivia, a mi m'encantava. Jo he viscut en molta màgia, no? Jo he viscut en el món de Yupi. Jo em creia les coses que em deia el meu pare. Però clar, el meu pare em va generar un món de fantasia al·lucinant.
0: Mm.
1: Però a més, clar, tu saps el que és que et vinguin a buscar a l'escola vestit de pallasso? Perquè jo sí. Clar... I per als meus amics era una paga, que guai, que ha vingut el papa de l'Àsia i ens ha tirat confeti a la porta de l'escola. Però clar, jo li deia, papa, és que em fa vergonya.
0: En 14 anys, tu, eh?
1: No, menys.
0: Ja, ja,
1: menys,
0: ja
1: m'imagino
0: que
1: en
0: 14 ja el mates.
1: En 14 venia vestit normal, eh? Però clar, en 14 m'anava a buscar ella i em deia, tira cap a l'escola que t'he vist escapant-te, capulla.
0: Però amb 7, això, et venia
1: però
0: a buscar?
1: Però amb 7 em venia a buscar a l'escola i clar, jo deia, papa, és que em fa vergonya. Llavors ella em donava el meu tàper amb la poma, saps? De sobte venien el meu pare i la meva mare. No? La meva mare em donava el tàper amb la poma, però el meu pare venia vestit de pallasso. I jo deia, ai, papa, és que em fa vergonya. Llavors li donava la motxilla, em deia, va, bueno, dale-me la motxilla que te la llevo a la casa. I ell s'anava amb la bicicleta cap a casa i clar, jo m'anava sola amb els meus amics perquè em feia vergonya.
0: Ho entenem. Ara amb el temps... La mirada
1: ara
0: canvia.
1: Ara mateix ho entenem, sí, no? Ara dona tendresa, no?
0: Home, jo voldria que el meu pare m'hagués vingut a buscar un dia.
1: Clar, ara em fa il·lusió, ara va, em fa il·lusió, en però en el moment... Home, la gent de petita és molt cruel, eh?
0: Tu des de ben petita tenies claríssim que el teu era...
1: Sí.
0: Ser actriu, ballar...
1: Jo de petita deia, jo vull ser artista, del que sigui, del que em deixin, però vull ser artista.
0: I a casa et van acompanyar? Perquè, clar, ells sabien... lo guai que és això i també lo cruel que pot arribar a ser.
1: A mi sempre m'han dit, Àsia, per viure fora del sistema s'ha de treballar el doble. I per ser artista s'ha de treballar el triple.
0: I clar, tu tenies molt clar que et volies dedicar a això, però al final sí. Tu has de fer l'escola, l'institut, com si diguéssim, el normatiu.
1: Clar, l'institut normatiu, que vaig tenir bastants conflictes amb la metodologia d'ensenyant d'educació.
0: Sí, no vas ser bon alumne.
1: Era bon alumne en el sentit de que jo mantenia i parlava molt amb els profes perquè jo m'he criat amb adults. Però el que passa és que la metodologia d'ensenyament no l'entenia, jo. O sigui, a mi a vegades em deixaven sortir de classe, fer un parell de voltes fora i tornar. Perquè jo, la concepció d'estar 6 hores sentada, tancada, no l'entenia. O de, això s'ha de fer una redacció, l'hem de fer ara. Clar, jo em posava a mirar per la finestra, a pensar què volia escriure. I em venia la professora i em deia, escolta, que has d'escriure ara? Dic, sí, però estic pensant.
0: I aquí no has de pensar.
1: Clar, em deia, no, és que no has de pensar, has de fer una redacció. Jo, bueno, vale, però hauré de pensar per veure què vull escriure, no? Que jo tenia molt de conflicte amb l'autoritat.
0: O sigui, eres rebel.
1: Era rebel, però a mi m'agradava molt aprendre. O sigui, no... Jo, quan he tingut males notes, era més per absentisme... i perquè no m'agradava fer les coses tal com me les manaven. Aquell era el meu conflicte.
0: Moltes campanes?
1: Moltes campanes. Moltes.
0: El parque?
1: Sí. Sí, era de parque.
0: És que t'he llegit, no sé on era, que ho vas passar malament a l'adolescència, sí. En aquesta època, que no passaves pel sedàs.
1: Clar, vaig tenir una adolescència molt complicada. Sí, de nena, ja el conflicte amb l'autoritat i amb el sistema... tal com està format i les normes i tal. I era un conflicte. Imagina't amb el plus de rebel·lió que et dona l'adolescència, no? I aquesta força que tens de dins que no pots controlar. Clar, jo tenia molt de conflicte.
0: I a casa què et deien? Perquè ells també ho podien arribar a entendre, perquè sortien d'aquesta norma.
1: Clar, a casa, jo recordo molt conversacions de mínim 3 hores, màxim 5, de parlar de filosofia, d'acabar... Arribar a formar un sistema propi intern que em fes com defensar els meus valors, però al final també entendre que som 30 persones en una classe, no? No podem pretendre que a cadascú se'l tracti d'una manera.
0: I amb el batxillerat artístic?
1: Sí.
0: Vas veure una mica...
1: Jo el batxillerat artístic,
0: oh,
1: saps què va fer? Va ser un puntito en la boca per tots els professors que em deien que no arribaria a res. Jo ho vaig fer per orgull, el batxillerat.
0: Vas callar boquetes? Vas passar factures?
1: Sí.
0: O sigui, a tu et deien que tu no arribaries enlloc.
1: Sí. A més, me'n vaig anar del centre i tot. Me'n vaig anar en un altre centre. Vaig anar al Maragall a fer el batxillerat artístic.
0: I vas anar després a... Mira,
1: sí.
0: Aquí les tens.
1: Sí, vaig anar a veure...
0: Ho vas fer, això?
1: Clar. Sí, sí. Vas dir, mira, creieu que no, eh?
0: Bé, de fet...
1: No soc rancorosa, però...
0: Bueno, una mica,
1: molt folclòrica. No soc rancorosa, soc folclòrica.
0: La folclòrica porta la rancúnia inherent.
1: Clar, això és veritat, això és veritat.
0: I cert és que de totes les tenebres, fins a les tenebres més profundes, doncs apareix la llum, i si no, que li diguin a Extremoduro.
1: Mare!
2: llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Nahua.
1: Nahua, ole!
0: Si te vas d'Extremoduro, són una llapis de memòria de l'actriu i ballarina Asia Ortega, que aquest tema es va publicar l'any 2011 dins d'un dels últims discos liderats pel Robin Iniesta.
1: Ole,
0: que
1: Robin.
0: Hem de dir que els seus grupis l'enyorem moltíssim.
1: Sí.
0: A dia d'avui, mira, a mi encara se'm posa la pell de gallina.
1: S'ha emocionat, ho he vist.
0: Sí.
1: Ho he vist
0: de
1: en
0: fet,
1: directe.
0: Li he dit al tècnic, al Víctor, li he dit, encara que canti, perquè les està cantant totes, l'Asia, li he dit, aquesta no la obris.
1: No, no,
0: aquesta és pel Robin.
1: Aquesta és del Robin.
0: Que s'ha de dir que quan va fer aquest disc, que és dels seus últims, aquí ella estava totalment net de totes les seves addiccions. El que entenc, pel que dèiem de la llum que surt de les tenebres, és que sempre queden reminiscències.
1: Ah.
0: I amb ell, doncs, sempre va tenir això. De fet, hi ha un gran enigma, que és a qui cantava el Robe. A qui cantava? A la inspiració,
1: a la inspiració, a la música, a qualsevol tipus de substància psicotròpica.
0: Que al final tot és el mateix, no?
1: Tot és el mateix.
0: Perquè està, si te vas, en el teu llapis de memòria, Àsia.
1: Si te vas, per mi és... És el barri. És la meva gent. Són totes les germanes i tots els germans que per sang no he tingut, però que m'he trobat a la vida.
0: Tu ets filla única?
1: Jo sóc filla única. Van tenir suficient amb mi. T'ho diran els meus pares, si els coneixes algun
0: dia. Això no puedo ir a buscarme niño, buscar
2: no,
0: de
2: paixas. No, això no puedo, nena, mira, vos sos re intensa, o sea, yo también, ¿sabes? No puedo más.
1: No, y ma mare també, sempre em deia cariño mío. Me dice, tú es que nos saliste muy bien y contigo tuvimos suficiente, también, ¿sabes? Però sí, això és, per mi és... És el barri, és...

0: És una persona intensa?
1: Sí.
0: Què entenem per intensa?
1: Intensitat, per mi, és que... Jo crec que no és que vagi no vaig per la vida, no camino per la vida com una enganxina, com una calcamonia, sinó que per mi la vida m'atravessa.
0: Això que estàs dient és molt bonic, però necessito que m'ho aterris.
1: Bajo les metàfores.
0: Perquè passem d'una calcomania que es va enganxar...
1: Bajo les metàfores, sí, perdona, em passa sempre. Més que res, que jo sento les coses de veritat i de cop, i tot alhora. O sigui, si ploro, sencera. Si ric, molt fort.
0: Sí, tot està com al màxim volum.
1: Al màxim volum, o sigui, al corte. Vaig al corte tot el dia.
0: Això deu cansar moltíssim.
1: Sí, però per sort també tinc una connexió con la fuente de energía indestructible. L'energia libre, el Ouroboros, no?
0: Tens una energia coherent amb la teva intensitat.
1: Tinc una energia coherent i constant com la meva intensitat.
0: Bueno, és necessari, perquè si no, a la migdia estaries esgotada ja, Àsia.
1: Sí, jo crec que tinc una dinamo per dins.
0: No, tens un generador. Tens
1: un generador.
0: Una burra que es diu, que va tirant i va posant benzina i va fent.
1: Sí, sí.
0: Que, de fet, t'he llegit dir «Soy segura porque tengo muy claras mis inseguridades».
1: Que
0: aquí tenim una altra metàfora, però sí, crec que la podem entendre tots,
1: sí,
0: no?
1: Sí, es pot entendre.
0: Saps quines són les teves fragilitats.
1: Clar.
0: I a partir de conèixer-les, doncs això...
1: Clar. Mira, jo, un exemple clar, no? Jo, per exemple, sóc una persona tímida, en el fons. Però sóc tímida perquè tinc molta por de que la gent no em vegi i que em jutgin. Llavors, jo el que faig és que quan arribo a algun lloc, la meva carta de presentació és dir tot, o sigui, que la gent vegi totes les meves pífies de cop, llavors com ja les sap i jo ja les sé, ja no em pot jutjar.
0: Que no ho fas per ells, ho fas per
1: ho
0: tu.
1: Ho faig per mi. És com es diu, sociabilitat ego social, no sé com es diu, és igual. Ego-solidaritat.
0: I ara que et segueix tanta gent, perquè et segueix molta gent, ho hem vist a les teves xarxes, tu continues sense callar-te res o has après a posar-te com un filtre?
1: Aviam, el que he fet ara, el que faig és no penjar quasi res. Perquè quan...
0: No opina.
1: Home, sí que opino. No m'he pogut controlar de... O sigui, no m'he volgut tallar de penjar, per exemple, vídeos de crítica als grups radicalistes de dreta que han anat a Ceuta a tractar de fer fora immigrants que estan en una situació que necessita regularització i que no tenen ningú cap tipus de dret humà.
0: A persones.
1: En persones, sí. Clar, vale, merci. No sé si persones que en aquest cas són immigrants, però bueno, persones, vale? Mon pare és immigrant, també. O, per exemple, el genocidi de Palestina, tampoc m'he callat les meves opinions. I, clar, alhora també, jo si penjo de sobte un vídeo, una història, cantant al carrer amb la gent, doncs tampoc em tallaré de... Mm. Si estic rapejant, improvisant i dic alguna borrada, doncs, bueno, aquesta borrada també sóc jo.
0: Però suposo que també notes el pes d'això. És que estem parlant de centenars de milers de seguidors.
1: Sí, però clar, alhora també...
0: Que és feina. El teu Instagram és feina.
1: Clar, és feina. Tinc molt conflicte a l'hora de les xarxes. Tinc molt de conflicte allà. Sí. Perquè no vull deixar de ser jo mateixa, però clar, alhora sé que és com una finestra al món i que s'ha de ser una mica... Com es diu? Comedido?
0: Bueno, prudent.
1: Prudent, sí, s'ha de ser prudent. I com em costa molt ser prudent...
0: Clar, se t'escalfa la boca.
1: Clar, se m'escalfa rapidíssim.
0: Llavors, mira, que et porti a Instagram un altre i acabaràs abans,
1: eh? Ho he pensat, ho he pensat. Ho estic parlant amb l'Àngel, amb la meva...
0: No t'ha arribat res.
1: Sí, amb la meva jefa de premsa, en aquest cas. Sí, sí, sí.
0: Has arribat ja...
1: Necessito ajuda.
0: Sí. Has arribat a aquell moment on tens el privilegi d'escollir quins projectes fas i quins no? O sigui, que pots triar...
1: No sé si és un privilegi o és una... O és una decisió. I crec que... Estic molt lluny de tenir aquest privilegi. Ojalà em vinguessin tants projectes que pogués dir que no. Però jo més que res, sempre he estat amb els meus valors per davant.
0: Però sí, tot i que t'estan anant molt bé les coses, tu encara tens aquella por... a que un dia deixin de trucar-te.
1: Clar que sí.
0: Si això, no, això no marxa, eh?
1: Això no marxa. La por al buit, la por a no saber què ve, sempre està. Però jo crec que ho tenim tots els artistes, això.
0: I una bona manera de rebaixar aquesta por doncs pot ser escoltant el tema que està sonant ara mateix de fons, que és molt relaxant. Es tracta d'un clàssic com el Bésame Mucho, que en aquest cas l'interpreta el guitarrista de jazz argentí, l'Oscar Ale.

0: Alemán. Què hi fa el teu llapis de memòria, Sia Ortega?
1: Òscar Alemán, jo coneixia aquest tema fa molt de temps, em va arribar per la cara, no? Això de recomanacions que et venen, i em va encantar, me'l vaig guardar. I l'altre dia, el meu pare em va enviar un article d'Òscar Alemán, jo no sabia que era argentí. A més, jo ara estic connectant molt amb el jazz manouche. Estic allà.
0: El jazz manouche, no?
1: El jazz manouche.
0: Qui no coneix el jazz manouche, no?
1: Sí.
0: Què és el jazz manouche?
1: El jazz manouche, bueno, és un... Aviam si ho dic bé.
0: Ah, t'has ficat sol en aquest jardí,
1: sí, eh? Sí, no, m'encanta, està bé. Per sort, el meu xicot, l'igual legal, és músic de jazz manouche, llavors crec que tindré una mica...
0: Doble responsabilitat.
1: Doble responsabilitat, m'estic cagant a sobre. És un jazz que neix en l'arrabal, no, dels barris francesos i tal. Django Reinhardt és un dels referents.
0: Aquest sí.
1: Òscar Alemán és un altre referent, el que passa que no és tan conegut. Van tocar junts molts cops amb el Django Reinhardt, o sigui, els bolos que el Django no podia anar i anava l'Òscar, no? És un jazz que neix al suburbi i que sobretot està promogut pel poble gitano.
0: Ho has explicat molt bé,
1: Sí, no?
0: Bé.
1: Ni tan mal, no?
0: Sí. Vale. L'escoltem una mica?
1: L'escoltem.
0: Vinga, escoltem Òscar Alemán, Jazz Manouche.

0: Està molt bé aquesta versió del Bésame Mucho.
1: Està guai, sí.
0: Que tu, tot i que vas començar molt jove a treballar d'actriu, a la teva vida laboral trobaríem feines que no tenen res a veure.
1: Efectivament.
0: Com a la, quasi gairebé tots els actors.
1: Cambrera,
0: eh?
1: Clar.
0: Cambrera, que això ens va dir l'altre dia el Miqui Esparvé, que és assignatura de lliure elecció de qualsevol actor.
1: És assignatura de lliure elecció i jo la recomanaria a tothom. Primer, perquè et dona molta humilitat. Segon, perquè tens molts moments de ment en blanc per repassar guions. I tercera, perquè estudies molts perfils de personatge. Perquè treballes amb gent i per la gent.
0: I com bé diuen, tu pots saber com és una persona per com tracta els cambrers.
1: Efectivament.
0: Que tu, hòstia, si algú t'ha tractat malament, tu deus apretar també, estiguis de cambrer o no.
1: Jo apreto, sí, sí. Jo els hi faig la broma del cafè.
0: Quina és aquesta broma?
1: La broma del cafè és, tu agafes un plat de cafè, una tasseta de cafè espresso buida, i li poses la cullereta per dins del foradet, quedant la part fonda de la cullera, fent com de tope. Llavors tu vas amb la cullera i el plat agafat i fas com que se't cau a sobre de la persona que t'ha caigut fatal o que no t'està donant bona propina. I bé, s'emporta un ensurt. Igual es pensa una mica millor com tracta els cambrers.
0: Això et ve de part de
1: pare, eh? Això em ve d'un jefe de sala que m'ho va ensenyar.
0: Que, a part de cambrera, què més hem tocat?
1: He sigut cambrera, he sigut venedora de tendes de roba, de barrets. He sigut esteticien canina.
0: Esteticien canina, eh?
1: Sí. He sigut promotora de recursos de... Com és això? Promotora.
0: És que jo m'he quedat en esteticien...
1: Relacions públiques.
0: Esteticien canina.
1: I és que esteticien canina que dona per
0: molt. Li talles les celles a schnauzers.
1: Home, clar. A schnauzers se li talla les celles, a més, com cap endavant, en pico, les ungletes, les faldilletes, desfas nusos, trimees, també.
0: Això existeix, eh?
1: Això existeix, sí, sí. Jo vaig començar amb la Mai, que és com la meva germana gran, va obrir una tenda al carrer Viladomat en Parlament, My Friends.
0: Sí, sí, sí.
1: La millor estètica canina de Barcelona, que ho sàpiga tothom. I jo anava allà perquè ma mare i mon pare, clar, jo amo, sí, estic enamorada dels gossos des que sou petita. La meva segona paraula va ser aguau. I jo sempre em posava allà al davant a veure tal. Llavors un dia, clar, vaig acabar entrant, no? I em vaig fer tan amiga de la Mai que la Mai es quedava amb mi de cangur. I clar, cangur, i ja quan era més gran li vaig dir, escolta, puc treballar amb tu aquest estiu?
0: Fent permanents a Fox Terrier, eh?
1: Fent permanents, clar, sí, sí. Jo els banyava, sobretot.
0: No et vas emportar cap mossegada ni res, no?
1: Alguna, però està bé. Ells també es van emportar una mossegada meva.
0: Bueno, quid pro quo, no?
1: Quid pro quo. És el seu llenguatge. Està tot bé.
0: Està molt bé. Àsia, estem a punt d'acabar, però abans arriba l'hora de la teva cançó Antillapis, que és aquesta cançó que us demanem, sí, que per un motiu o per l'altre, doncs, o no us agradi, o li teniu mania, o us porti mal records. I en el teu cas has triat una cançó que dius que et genera amor i odi. Si et sembla, l'escoltem i ara ens expliques. Ara, digues tu el nom, perquè aquí això sembla la clau d'un wifi. Què posa aquí?
1: Sí. Con lo que uno nace...
0: Aquí no posa això, aquí posa... Con lo que uno
1: nace... I després és Odd Liquor.
0: Mare meva, que soni.

0: que tienes son sombras a lo loco.
1: A veure, que com a cançó Antillapis, crec que és la primera convidada d'aquesta temporada que està cantant-la.
2: Ja.
1: Què et passa amb aquesta cançó?
2: Pues amor-odi.
1: Però amor per què i odi per què?
2: Doncs, amor, perquè me sembla un temazo, o sigui, objectivament, és un bon tema. Està molt ben fet, molt ben produït, la lletra me sembla molt adequada, molt adient. I, home, parla d'una cosa que és l'amor fraternal, no?, entre artistes, que quan veus que l'altre s'apaga, no?, de sobte li has de recordar qui és, perquè continuï fent el que més li agrada i el que més t'agrada a tu, que és l'art que fa el teu germà, la teva germana. També em genera odi, primera, perquè em recorda a una relació recent amb el Toni Cot. L'estimo molt, per mi forma part de la família. Em fa molta pena, que jo crec que n'hi ha molts moments en el que els artistes ens perdem en l'oscuritat, en la foscor, el flow aquest de que si ets artista necessites una vida desgastada, necessites viure la nit. Això em genera bastant d'odi. I també el que parla aquesta cançó és que de vegades sents que has de pagar la teva llum per ser acceptat. I això és una cosa que em fa molta ràbia. I és una cosa contra la que lluito cada dia. Això em genera amor i odi, aquest tema.
1: Ha quedat prou raonat.
2: Sí.
1: De fet, és que és un ofici molt fràgil.
2: Molt.
1: Primerament, perquè la teva matèria prima ets tu mateixa, són les teves emocions.
2: Clar.
1: No veus un contracte fixe fins que no et jubilis.
2: Efectivament.
1: Depens de l'opinió d'altra gent.
2: De l'opinió subjectiva d'altra gent.
1: Sí. I que, evidentment, una crítica val com mil elogis.
2: Efectivament. A més, també té una cosa de que els teus col·legues de professió o inclús els teus amics poden arribar a ser o un sostre que no et deixi anar més amunt o una competició. Uh-huh. I em fa una ràbia, això. O sigui, jo soc precursora de la sororitat entre artistes.
1: Doncs així hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de decidir amb què tanquem la paradeta. Et dono dues opcions.
2: D'acord.
1: Bajo la piel, de Liz Wonder.
2: Uf.
1: O Gallo Rojo, Gallo Negro, de Sílvia Pérez Cruz. Amb què tanquem el teu llapis de memòria, Asia Ortega?
2: Gallo Rojo, Gallo Negro.
1: Ho has tingut molt clar, eh? Per què? Tan clar?
2: Per recordar-nos de la memòria.
1: Asia Ortega, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
2: Gràcies.
1: Amparo Pérez i Aitana Roma a la producció, l'Irene Montagut a la web, el Víctor Valero a la web, allà a la tècnica, perdona, Víctor.
2: Gràcies,
1: Víctor. I un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora, però per connectar un llapis de memòria col·lectiu d'un personatge tan il·lustre com va ser Xavier Cugat. Fins demà. Molt bé.
2: M'ha encantat.
1: Que guai. No, molt bé.
2: Ens podem fer una fotito?
1: Sí. No, has de fer una foto sola perquè la necessiten per l'Uni.
2: Vale, perfecte.
1: I després, si vols.
2: Després ens fem
1: una selfie.
2: Le selfie. Ens fem una selfie després.

0: TST. Si et falta temps, TST, el nostre back office multilingüe, connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
1: 10 vivències.
2: Vaig anar a la farmàcia a comprar i vam estar parlant de la lligadura de trompes que estava penat, que no t'ho podien fer a Andorra. Truco a la Maria Teresa Calbó. Va començar a mobilitzar-se i a les primeres reunions ja eren 20 dones.
1: 10 experiències.
3: A l'escenari, només amb una mirada, qualsevol cosa que em pugui passar, elles estaran al cas, o al revés. I ara, amb aquesta última, la complicitat ha sigut màxima. Això ens ha ajuntat molt com a companyia.
1: 10 entrevistes a dones essencials pel país.
4: A mi el que més m'ha impactat que les nenes no poden anar a l'escola o que les dones no poden anar a la universitat o que tu i jo no podem anar a fer un cafè. L'altre tema és l'ús de la violència sexual i sexista com a tàctica de guerra.
1: Amb veu de dona. El darrer dilluns de cada mes a la una del migdia. A l'Aquí Andorra. Marisol Fuentes dona veu a les dones. Amb el suport del govern d'Andorra i el patrocini d'Andorra Telecom. Aquest dilluns, Pilar Savoia.
5: Amb l'acord d'associació, Andorra haurà de pujar els impostos? Brussel·les decidirà la nostra fiscalitat? Com es prendran les decisions sobre fiscalitat? Quan parlem de l'acord, hi ha preguntes que mereixen alguna cosa més que un sí o un no. A l'espai Estirant el Fil d'Europa, posem els dubtes sobre la taula i els analitzem amb experts en cada àmbit. Cada primer dijous de mes, a partir de la una del migdia, a l'Aquí Andorra, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. La Ventana, con Carles Francino.
6: Era tan dura como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Al balcó Andorra, Marnal Sallaí, Ricard Rubirosa.
2: Nosaltres pensem que no tenim res a celebrar, no? Tot arreu del món es reconeix l'1 de maig com el Dia Internacional del Treballador. Aquí a Andorra ni formem part de l'OIT, ni el govern vol que l'1 de maig sigui un dia festiu, i això que volem fer un acord d'associació amb Europa.
3: Escoltem les declaracions de Gabriel Ubach per última vegada. Tot just aquest matí s'ha conegut la defunció als 62 anys d'aquest activista, d'aquest sindicalista, d'aquest defensor dels drets laborals. Serà, sense cap mena de dubte, una de les notícies més destacades del balcó. Abans, per això, repassem la previsió meteorològica.
4: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
3: I ho fem amb el Jordi Carbó. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda. Les últimes hores han arribat núvols, però no ve cap canvi de temps destacable. De fet, demà tornarà a fer molt de sol, amb temperatures pràcticament idèntiques a les d'avui, de ple estiu de nou. A Andorra la Vella, una mínima al voltant dels 13 graus, la màxima ben a prop dels 30. Així doncs, una tarda més farà calor, amb una mica de vent del sud. I el cap de setmana, els núvols aniran a més, però igualment amb molts moments de sol. La major part del temps aquests núvols seran massa prims com per fer ombra i no deixaran cap mena de precipitació. Les temperatures baixaran una mica les màximes, però tot i així continuarà fent una mica de calor durant les tardes. És probable que la setmana vinent baixin més les temperatures i tinguem algunes tempestes, sobretot a mitjans de setmana.
6: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic, en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.

0: Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Avui hem conegut la mort de Gabriel Ubach, l'històric sindicalista i ànima de la Unió Sindical d'Andorra, als 62 anys. Ha mort aquesta matinada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on estava ingressat des de fa un mes a causa d'un càncer que no ha pogut superar.
1: Sí, el dirigent sindical ha estat durant més de dues dècades la cara visible dels drets dels treballadors, impulsant primer el sindicat de la duana i posteriorment la Unió Sindical d'Andorra, des d'on va reivindicar la fi de l'acomiadament lliure, l'ingrés a Andorra a l'OIT, els convenis col·lectius o l'indexació dels salaris a l'IPC. També va participar molt activament en les manifestacions per l'habitatge digne i va representar el sindicat en diverses organitzacions nacionals i internacionals, com ara el Consell Econòmic i Social. Recentment va decidir abandonar el pacte d'Estat sobre l'acord d'associació, del qual sempre s'hi ha manifestat en contra perquè no recull els drets socials. Ubach va ser molt crític amb els governs liberals i de DEA i va ser molt clar sempre en les seves manifestacions a la defensa dels drets dels treballadors i de la ciutadania. D'aquí que sigui recordat per tothom com un dels màxims exponents del moviment sindical Andorra.
0: Les reaccions a la tràgica notícia no s'han fet esperar i alguns partits han demanat fins i tot que es faci un reconeixement públic de la seva figura. Qui primer ha mostrat el seu condol per això ha estat la Confederació Empresarial Andorrana, que n'ha destacat el seu rol en la defensa dels treballadors i també perquè ha estat el seu principal interlocutor en els espais de diàleg social. Tot i que sovint han mantingut posicions contràries, li atribueixen una gran capacitat per arribar a consensos i, sobretot, lamenten el buit que deixarà en el món sindical.
1: Des del PS, el seu president, Pere Baró, remarca la seva lluita en la defensa dels drets dels treballadors i li agraeix el llegat i la feina feta en els moviments sindicals, d'aquí que asseguri que deixa una empremta irreemplaçable i fa una crida a les institucions perquè li organitzin un acte de reconeixement públic.
2: Bueno, encara avui és complicat fer sindicalisme en aquest país i penso que amb això tots estem d'acord i ahir va ser, bueno, el que tu estàs totalment d'acord amb tu, de dir que va ser una de les persones referents i que va tirar endavant un moviment tan complicat en aquest país com és el sindicalisme, i per això penso que és algú tan destacat i que tothom estime. I més enllà de possibles diferències entre d'altres, pues, tothom estime.
1: Concòrdia també s'assuma a la demanda perquè se'l reconegui públicament i afegeix que la millor manera d'honorar la seva memòria és no tenir por d'alçar la veu davant de les injustícies. Recordem a Ubach com un lluitador incansable pels drets laborals i qualifiquen de norma la seva pèrdua. Finalment, des de Demòcrates, que sovint rebia les crítiques més dures del sindicalista, s'han afegit a les mostres de condol per la seva mort i asseguren que la seva figura deixa un gran buit, però sobretot un gran llegat.
0: Són les 7 i 26 minuts. Moment ara per fer una pausa, per la publicitat, i tornem de seguida.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En banc, el millor per al teu negoci.
4: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com, el suport que el teu negoci necessita.
5: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
6: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
7: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
9: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
10: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.

0: Són les 7 i 29 minuts. Els cònsuls lamenten la precipitació de Conxita Marsol a l'hora de presentar un programa del qual no n'estaven informats. El cònsul major d'Andorra, la vella Sergi González, ha explicat que la ministra d'Habitatge els va parlar del programa d'ajuts per fomentar la construcció d'habitatges de lloguer a preu assequible a final de juny i que tots els mandataris van estar d'acord a parlar-ne. Un mes després van rebre el primer text, però no van tenir temps de mirar-se'l tenint en compte que ja arribava l'agost i ara, de cop i volta, s'han trobat amb un projecte de llei presentat i entrat a tràmit parlamentari per la via d'urgència.
1: En aquest punt, González lamenta l'oportunitat perduda per haver fet un autèntic treball conjunt entre administracions i ho atribueix al nerviosisme que viu el govern. A més, deixa entreveure que alguns comuns ja adopten moltes de les mesures que preveu la llei i només queda per saber com actuaran si la legislació els obliga a modificar unes taxes comunals que són competència exclusiva.
2: Llavors crec que em sap greu perquè hem tornat a perdre una oportunitat d'aquesta visió conjunta de que tots hem de sumar per intentar solucionar al màxim el tema de l'habitatge. Doncs jo crec que aquí han anat per la via recta i voler fer la roda de premsa sense tenir en compte els comuns. Per tant, començo a demanar una altra vegada de treball aquesta taula, que per part del cònsul hi serà, i li transmetrem totes les millores suggeriments a la ministra.
1: El cònsul andorrà ha seguit la mateixa via que el seu homòleg Laura Díaz, Cerny Cairat, qui ha avaluat el programa però ha demanat molta més participació dels comuns. De fet, admet que en l'apartat de les bonificacions i de les excepcions dels impostos comunals encara s'haurien de confirmar els percentatges, però alhora ha recordat que alguns són molt poc significatius. Així, ha posat l'exemple de l'impost de la construcció que Sant Just Marsol caurà fins al 0% i ara mateix Sant Julià el té bonificat fins al 90%. Quan a la resta diu que els han acabat de valorar, però referma el compromís general dels comuns per treballar amb el govern en aquesta matèria.
3: Sobre això, dir que doncs, els comuns estem d'acord en treballar, només faltaria, en facilitar l'accés a l'habitatge a preus assequibles. És una qüestió que ens hauria agradat treballar prèviament doncs, amb el govern d'Andorra, però ja vam poder manifestar a senyora Marsol doncs, que hi treballarem, que hi donarem suport amb aquesta iniciativa, però hi ha certes qüestions que s'han d'acabar doncs, de consensuar.
1: Tant Cairat com González han defensat les competències comunals i s'han remès a la necessitat d'aprovar la llei de concertació entre administracions, que també es troba a tràmit parlamentari i que serà l'element que impedirà definitivament que l'executiu o qualsevol altra administració abusi de les seves prerrogatives.
0: I Andorra la Vella ha iniciat ja la tramitació del Pla d'Ordenament Urbanístic amb l'abstenció de la minoria. Ha estat el conseller de Demòcrates David Estrier qui ha explicat el sentit del vot, que no va en contra de la proposta, sinó ho ha fet perquè no han tingut temps material d'estudiar tot el text que avui s'ha aprovat traslladar a exposició pública durant la sessió del Consell de Comunicar.
1: Malgrat que la majoria sí que li ha explicat les línies principals i està d'acord que cal limitar el creixement sense frenar-lo, considera que hi ha alguna mesura que podria estudiar-se millor, com és la reducció de l'edificabilitat, perquè podria generar escassetat de producte i el preu final acabaria pujant.
4: En quant al preu de l'habitatge, potser hi haurà un efecte inflacionista, és a dir, si hi ha menys pisos hi haurà més cars. Si a més reduïm la edificabilitat i a més hi afegim un 10% d'habitatges de lloguer assequible, que trobem una bona mesura, això pot desincentivar la inversió privada i, per tant, aquí estem matant tota la construcció, ja sigui social, és a dir, d'habitatge assequible, però també la de mercat.
1: Mentrestant, el conseller d'Habitatge, Marc Torrent, ha defensat l'adjudicació de les obres per condicionar l'hotel Jaume I i convertir-lo en el Calonés II. Les obres costaran uns 2 milions d'euros i el termini d'execució és d'un any. El conseller de la minoria, Miquel Santurri, li ha etzibat que el projecte emmarcat a dins de la iniciativa Reviu ha estat un bluff perquè encara no han generat cap pis i Torrent s'hi ha tornat, tot recordant-li que es podien aplicar polítiques per reduir el preu de l'habitatge, però que hauria de fer des d'una altra administració.
0: I a Sant Julià, encara parlant dels plans d'ordenament urbanístic, ha introduït precisament en aquesta eina els projectes volumètrics. La majoria de Desperta l'Aurèdia ha tirat endavant novament amb l'extensió dels consellers comunals de la minoria, en aquest cas d'Unió Laurediana i de Demòcrates, la modificació de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació i Urbanisme. Per aplicar aquesta eina que permetrà donar més flexibilitat al desenvolupament d'algunes parcel·les, tot mantenint l'interès general. El cònsul Cerny Cairat defensava que l'ordenació volumètrica suposa un avenç respecte a la normativa anterior perquè ofereix més marge i a l'hora de definir alguns projectes urbanístics. Per la seva banda, el conseller de la minoria, Josep Majoral, justificava l'abstenció perquè diu que no els han informat a prou antelació d'aquest punt, però sobretot perquè considera que ja van modificar el POUP fa només 2 mesos i, per tant, el que cal és tancar d'una vegada definitiva, diu, el pla d'ordenament i en lloc d'anar fent aprovacions puntuals.
5: Anem fent, i si se'm permet l'expressió, pedaç sobre pedaç, generant incertesa a la ciutadania, I al nostre entendre, el que caldria és tancar el pla, marcar les normes de manera definitiva, fer una exposició pública que el ciutadà pugui, si ho creu convenient, fer les seves al·legacions i, un cop resoltes, que tothom tingui clar quines són les normes urbanístiques de la parròquia. Això és el que caldria.
1: Per altra banda, Cairat ha explicat que estan en vies de superar la crisi interna que va suposar el fet d'obrir un expedient al cap d'urbanisme. Assegura que ha estat un any molt difícil, però que recentment han incorporat 3 nous perfils tècnics al departament i no descarta dotar-lo amb una persona més. Aquesta situació, diu, ha provocat que molts treballs i moltes obres no s'hagin fet com caldria.
0: La inspecció ocular de la Carola no descarta encara cap indici de criminalitat en el foc que dimarts va afectar una part de l'urbanització. La policia, els bombers i també el Departament d'Indústria de l'Executiu han pogut entrar aquest dijous als blocs afectats per analitzar l'escenari un cop els bombers han donat per extingit l'incendi. Els investigadors ja tenien localitzada aproximadament la zona en la qual s'haurien originat les flames i des d'on s'haurien propagat. Aquesta primera inspecció permet descartar per ara que hi hagi elements que apuntin a una acció criminal. Les baixes temperatures de la matinada han permès avançar en els treballs que inicialment estava previst començar més endavant. I Ricard, Xavier Espot assegura que la Unió Europea sorprenen els dubtes que genera l'acord d'associació.
1: Sí, segons el cap de govern, cap dels 27 estats membres ha posat obstacles a l'aprovació de l'acord i, de fet, assegura que li han comunicat que faran el necessari perquè superi els processos de ratificació. Ho ha explicat aquest dijous en una trobada telemàtica amb els mitjans de comunicació durant la seva participació a la 80 en Assemblea General de les Nacions Unides.
6: També els hi sorprèn, no?, que hi hagi una part significativa de la nostra ciutadania que tingui tantes reserves, no?, al tomb d'això, perquè realment veuen, doncs, que és un bon acord.
1: L'acord que es troba ara en la fase prèvia a la signatura haurà de ser aprovat posteriorment pel Parlament Europeu i pels parlaments dels estats membres. A Andorra, però, el procés tindrà un pas més. El cap del govern recorda que, malgrat que l'acord s'assignarà el 19 d'octubre, només entrarà en vigor al Principat si rep el suport de la ciutadania en un referèndum.
0: I abans de passar als esports, us explicarem que Salut ha ampliat fins als 24 anys la vacuna contra el virus del papiloma i ha simplificat l'administració a una única dosi. El ministeri que encapçala Helena Mas presentava els canvis principals en l'administració d'aquesta vacuna, que és essencial per prevenir càncers perillosos com ara el coll d'úter, el de coll o el de boca, entre d'altres. Amb el nou esquema, els infants de fins a 12 anys rebran una única dosi i la vacunació s'ampliarà als joves que van néixer fins l'1 de gener de l'any 2002, que ho podran fer als centres educatius si hi estan escolaritzats o bé demanar cita al CAP a partir ja de dilluns vinent.
7: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: A Ricard, futbol en directe. Andorra i Malta ja estan jugant el partit a l'estadi de la FAF corresponent a la primera jornada de la Nations League.
1: Sí, de moment, minut 72 de partit, empat a 1 entre Andorra i Malta. Recordem que aquesta edició de la Nations League té una particularitat important per Andorra. La selecció tricolor és a la Lliga D, però aquesta serà l'última edició amb 4 categories, perquè la UEFA eliminarà aquesta categoria a partir de la temporada 28-29. Això vol dir que Andorra, Malta i Gibraltar tenen garantit l'ascens, ja que totes tres jugaran la pròxima edició a la Lliga C.
0: Canviant d'esports, perquè Mònica Dòria ja té el bitllet per les semifinals de l'Europeu d'Eslàlom d'Ivrea i ho farà per partida doble.
1: Sí, en caiac Dòria ha completat una baixada neta sense penalitzacions amb un temps d'un minut, 29 segons i 52 centèsimes. Ha acabat onzena, poc més de 5 segons del millor registre. I en canoa, l'andorrana ha estat 24ena amb un temps final d'un minut, 37 segons i 57 centèsimes. Sobre l'aigua havia marcat 1 minut i 35, però una penalització de 2 segons l'ha fet retrocedir fins a la 24ena posició. En qualsevol cas, objectiu complet en aquesta primera jornada, ja que les 30 primeres classificades accedien a les semifinals. Demà arribarà el moment decisiu, a les 9:05 del matí, semifinal en caiac, amb la prova prevista a 12:45, si aconsegueix classificar-s'hi. I a 2:45 del migdia serà el torn de la semifinal de canoa, amb la final programada a les 5 de la tarda. I precisament en canoa, Dòria té una motivació especial. Recordem que l'andorrana arriba a Ivrea com a vigent campiona d'Europa després del títol que va conquerir l'any passat a Bers-sur-Marne. Demà començarà, per tant, el camí per intentar defensar aquesta corona continental.
8: Un incendi, un robatori, una inundació, no només passa a les pel·lícules, pot passar a casa teva. Per això, a Financera d'Assegurances tenim l'assegurança perfecta per la teva llar, amb cobertures que van des de la pròpia estructura i elements de construcció de la vivenda a tot el que hi ha a dins, mobles, electrodomèstics, roba, o sigui, el continent i el contingut. Cada vegada que surtis de casa ho faràs amb tota la tranquil·litat. Informa-te'n a Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella, telèfon 890-300, e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.

0: Res, són les 7 i 40 minuts. Ricard, entenc que es manté l'empat a un a l'estadi de la FAF. T'estic obligant a obrir el mòbil ara mateix.
1: Ho tenim. Mira, no, doncs gol de Malta.
0: Vaja.
1: Gol de minut 80.
0: Molt important aquesta última connexió, Ricard.
1: Andorra 1, Malta 2, a falta de poc més de 10 minuts perquè finalitzi el partit.
0: Va, encara hi ha esperança per remuntar el partit.
1: Fins al final.
0: Ricard, gràcies i fins demà.
1: A tu, fins demà.
0: I a tots vosaltres ja sabeu que podeu seguir connectats a través del web cadenaser.d, del butlletí informatiu Hora 25, o si no, ja demà a l'espai Hoy por Hoy. Passeu una molt bona nit i ens retrobem aleshores.
2: Tana, com Marta Delgado.

0: Les reaccions a la mort de Gabriel Ubach no s'han fet esperar i alguns partits demanen que es faci un reconeixement públic a la seva figura. Qui primer ha mostrat el seu condol ha estat la CEA, que n'ha destacat el seu rol en la defensa dels treballadors i perquè ha estat el seu principal interlocutor en els espais de diàleg social. Tot i que sovint ha mantingut posicions contràries, li atribueixen una gran capacitat per arribar a consensos i, sobretot, lamenten el buit que deixa en el món sindical. Des del Partit Socialdemòcrata, els seu president, Pere Baró, remarca la lluita en la defensa dels drets dels treballadors i li agraeix el llegat i la feina feta en el moviment sindical. D'aquí que asseguri que deixa una empremta irreemplaçable i fa una crida a les institucions perquè li organitzin un acte de reconeixement públic.
1: Bueno, encara avui és complicat fer sindicalisme en aquest país i penso que amb això tots estem d'acord i ahir va ser, bueno, el que tu estàs totalment d'acord amb tu de dir que va ser una de les persones referents i que va tirar endavant un moviment tan complicat en aquest país com és el sindicalisme, i per això penso que és algú tan destacat i que tothom estime. I més enllà de possibles diferències entre d'altres, pues, tothom estime, i jo compartíem moltes, la gran majoria de batalles, i penso, per això penso que cal fer-li un reconeixement públic per qui és, i com dius tu, pel moment en què va començar a practicar el sindicalisme i a activar el sindicalisme en aquest país, no?
0: Concòrdia també se suma a la demanda perquè se'l reconegui públicament i afegeix que la millor manera d'honorar la seva memòria és no tenir por d'alçar la veu davant les injustícies. Recorden a Ubach com un lluitador incansable pels drets laborals i qualifiquen de norma la seva pèrdua. Finalment, des de Demòcrates, que sovint rebia les crítiques més dures del sindicalista, s'han afegit a les mostres de condol per la seva mort i asseguren que la seva figura deixa un gran buit, però sobretot un gran llegat.